Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

ulls d'estat, tan innocents i tan furtius de volutir. Llavis de nens, babels de carn, miracles d'antany.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: I tornem a ser en et Sonora, a Ferreries, i avui mos hem assegut aquí amb en Joan Vidal Coll, nascut l'any 1945 a Ferreries, i ara just acaba de tornar de sort. Hola Joan, com estàs?
2: Hola, mira, millor que millor. Estic bé, gràcies a Déu.
1: Com el tens, a sort?
2: Com? Qualsevol manera. De qualsevol manera.
1: Ja comencen a sortir les patates?
2: Encara no. Sortiran.
1: Quin vincle tens amb el camp, tu?
2: Bueno, el vincle que puc tenir és que vaig viure uns quants anys al camp. I m'agradava molt. Però, bueno, el món no s'atura de donar voltes i voltes dins el món i el vaig deixar en el camp.
1: Quan hi vas anar al camp?
2: Ahir vaig anar a l'edat de 8 anys.
1: I com és que vas anar al camp amb 8 anys?
2: Bueno, possiblement per les necessitats que hi devia haver, perquè jo a 8 anys no ho sé per què. Però per les necessitats que hi devia haver a sa casa, aquí on, a cas pares, perquè, bueno, érem bastant de germans i érem moltes boques. I així em van llevar una.
1: Quants de germans éreu?
2: Vam ser 14 germans.
1: I tu quin eres?
2: Jo, el quart. Tenia un germà major i dues germanes. Jo era el quart.
1: I com es deia ton pare i ta mare?
2: Mon pare era de nom Miquel i ma mare era Joana.
1: I a què es dedicaven?
2: Mon pare, el que jo vaig veure, feia carabó. I ma mare, pues, casa i casa.
1: Cuidar, no?
2: Cuidar, clar. I amb els fills que hi havia, crec que n'hi devia sobrar molta de feina.
1: Que hi vas anar mai a fer carbó amb ton pare?
2: A fer, no. A fer dies a la marina, sí. No sé, però bueno, això és rellam de més de 8 anys,
1: I què feia ton pare?
2: Feia llenya. Anava fet la quantitat de llenya que necessitava per fer una sitja, la col·locava la llenya i cuia aquella llenya i sortia el carabó.
1: I ho feia tot sol?
2: Sí, tot sol.
1: Què comparties tu, o que vas compartir de petit amb ton pare? Quines coses fèieu a part d'ajudar a fer feina? O...
2: Era aficionat bastant a la pesca de canya. Era pescador d'oblades, una especialitat tal. I allà sí que hi anava qualque diumenge, perquè només hi anaves diumenges en això. I qualque diumenge sí, hi anava. Sí.
1: On anàveu a pescar?
2: Bueno, normalment aquí on jo vaig anar més era la part de Tramuntana de Ferreries. Sant Jordi, que no és de Ferreries, Sant Ermità, Sant Isabel, cap al Pilar, tota aquella zona de per allà. Era el que solíem fer.
1: I què vas aprendre quan te van llogar en el lloc, quan tenies 8 anys?
2: Bueno, lògicament, el que era el camp. Vaig aprendre de veure, de conèixer el bestiar, com el bestiar vivia, com navegava, bueno, i aquestes coses. Passant els dies, passant el temps, vaig començar a fer feina del camp, com era et sembrar, llavors et sembrava bastant de blat i se sembrava i la terra se conrava, però anava sembrat el blat, passaven una barrera per damunt el llaurat perquè no fagués clots o no fagués, i quedaves el terreny un poc fi. I això és una de les primeres feines que vaig fer. I després, o antes d'això, córrer darrere els bens i cabres i tot el que hi havia.
1: Com es deia aquesta tècnica que utilitzaven en la barrera?
2: Que es deia? Sí. Barrerà. Anava llaurat, se barrerava el blat, el que era blat, o sigui, era, i també tota la terra de l'estivada, com eren les patates, com eren els melons, com eren cada cosa en el seu moment, se passava la barrera aquesta, i deien que el sol no eixugava tant la terra, si està llisa.
1: I l'amo i madona del lloc que vas estar, com eren? Què pensaven?
2: Bueno, l'amo venia del camp. Havia viscut al camp, m'imagino sempre, sa madona no, sa madona quan es va casar va anar al camp, i no sé què devien pensar llavors els del camp. A més, aquí on vaig estar llogat, li de Santa Àgueda, i és qui la coneix sap que és Santa Àgueda, però era una finca molt difícil de manejar perquè era tot muntanya. Tenia un terrenos com a quasi a 2 quilòmetres en fora de dalt Santa Àgueda, i eren plans. I allò, clar, ja, però era una mica difícil, una mica manar les vaques de dalt Santa Àgueda, manar-les a pasturar allà baix, a 2 quilòmetres, i aquests 2 quilòmetres hi havia 1 quilòmetre i pico que era carretera, i resultava més difícil, a passar que no hi havia cotxes, més n'hi havia un i passava per allà. Vull dir que era difícil, més difícil juntar vaques, bens i cabres tot junt per Manaró allà, perquè els animals eren diferents i era una mica difícil.
1: I quanta gent hi vivia a Santa Àgueda?
2: Els pagesos, i llavors hi havia 2 filles, més joves que jo.
1: I missatges?
2: Cap més. Més hi havia jo. Si se li pot dir missatge.
1: Ah, missatget.
2: Sí.
1: I fins quan hi vas fer, a Santa Àgueda?
2: Fins a 12... Sí, 12 anys, algo més, però bueno, sí, 12 anys. I una curiositat o una cosa que vam tenir una mica de problema és que, clar, jo no anava a escola. I en aquella època va sortir una ordre, una llei, que havíem d'anar a escola fins a 12 anys. I jo, clar, en els 10 no hi anava, en els 11 no hi anava i en els 9 no hi anava. I vam haver de fer el darrer any anava a escola els matins, qualque dia. Anava a escola a Ferreries.
1: I com hi anaves, a Ferreries?
2: amb un ase que hi havia, i allò era el transport que se podia fer.
1: I traginaves coses quan anaves cap a poble o,
2: sí,
1: o anaves a escola només?
2: Sí, no, traginava el que cada moment hi havia o cada dia hi havia. Per exemple, una de les coses que se feien era dur el blat a moldre a cas moliner que hi havia en Sasa, me'l carregaven i el duia en el moliner, ell me'l descarregava, i al cap de 2 o 3 o 4 dies que hi havien tret la farina, pues viatge al revés. I traginar, no gaire coses, perquè el lloc treia poc, treia just per viure allà mateix.
1: Què recordes de l'escola de ferreries? Com et tractaven els mestres?
2: Jo suposo que com ara, uns millor i uns altres menys millor. Sí. Una anècdota és que a ferreries els al·lots anaven a escola abans d'anar a combregar a cases monges. En haver fet la primera comunió passaven a cas mestres que els hi deien. Allà ja anava un poc classificat per cursos. Jo, quan me van passar a cas mestres, me van passar en el primer nivell. I hi vaig fer un dia només. L'endemà me van passar en el segon nivell, a una altra escola, a una altra, en el segon nivell. I allà me vaig trobar, clar, amb companys que tenien 3, 4 i 5 anys més que jo. I me vaig trobar molt, molt petit jo allà dins. Perquè, clar, tu, me vaig trobar amb aquesta gent ja...
1: Més grossa.
2: Més grossa, sí, sí, sí, més grossa.
1: I què us ensenyaven?
2: Supos que el que podien... El que farien. Però sí, el que se feia llavors, tot el que fem, ho fem tot de memòria. O sigui, ho havíem d'aprendre de memòria. Tot. Començàvem el matí per fer cal·ligrafia. Després de la cal·ligrafia, no sé què hi havíem posat, però al matí fèiem una cosa que li deien problemes. Mira que si ri per saber que són problemes, llavors no sé què haguera fet. Contes, perquè llavors les matemàtiques tot era contes sobre la taula de memòria i bé, coses d'aquestes així.
1: I l'hora del pati o del recreo?
2: L'hora, pues mira, què fèieu? Sortíem... El pati no era molt gros i segons que no es podia fer, perquè jugar a futbol no es podia fer perquè el pati era petit. Sí, bueno, i el que feien els al·lots en aquells moments, córrer i jugar en calçar, jugar...
1: I quan vas acabar de Sant Àgueda, què vas fer?
2: Vaig seguir el camp. De Sant Àgueda vaig passar a Serra, un vesí.
1: Com és aquest canvi? Com és que vas fer aquest canvi?
2: Perquè, bueno, a Serra, per dir cosa, ja me van pagar més del doble que a Sant Àgueda. I per aquest motiu. No és que jo demanés, no m'ho volguessin donar, no. És que els mateixos pagesos van dir, nosaltres no podem pagar més. I quan que allà t'ho donaven, vam partir cap allà.
1: I en aquell moment, Ferreries, la casa de la família i això, què feien els germans? Te recordes de quan us trobàveu? Què fèieu junts?
2: Bueno, s'alegraven molt. Mos alegràvem molt per on mos trobar. Perquè en aquell temps... El camp no era com ara. Anaven a poble els diumenges de matí i quasi després d'haver dinat el migdia, en haver dinat ja tornàvem a partir cap en el lloc. I dins el poble els missatges, o jo en concret, hi vivia molt poc. Els germans, qualcun, quasi no mos veiem moltes setmanes. A més, a Santa Àgata, com que era es anar i venir era bastant difícil, perquè a les cases no hi arribava carruatge. Havia de ser amb bestiar, coll de bestia li deien. Un diumenge que se presentàs un poc de mal temps, ja no anàvem a poble. Quan una petita problema de so, pues ja no anaves a poble. Ja estàs 15 dies amb es pura veure els germans, pràcticament.
1: I quan vas canviar de lloc, quin tipus de feina vas fer o quina diferència hi havia en la feina que feies ja ara que eres més gros?
2: Vaig canviar, vaig deixar el camp a l'edat de 17 anys, més o menys, 17, 18 anys, i vaig fer de manobra, me vaig posar de manobra, i vaig fer de manobra fins que vaig anar a la mili, en els 19 anys, en els 21 anys, no són dos anys sencers que vam fer a la mili, però en els 21 anys que vaig acabar a la mili vaig tornar a fer de manobra, i en els 27 o 8 o això vaig agafar o vaig fundar una empresa de construcció, i llavors vaig seguir amb aquesta empresa de construcció fins que em vaig jubilar.
1: I a Serra, tornant un poc enrere, des 12 en els 17 vas fer, més o menys?
2: No. A Serra vaig fer dos anys.
1: Ah, dos anys.
2: 14 anys.
1: Des 14, 15 en els 17.
2: 14 vaig anar llogat a Ciutadella, a un lloc de Ciutadella, a la banda ja de les platges del sur allà. I vaig anar allà perquè allà hi havia el germà major qui està allogat allà. I no sé per què ell se'n va anar i m'hi van dur jo.
1: I aquests tractes els ha fet ton pare o ta mare?
2: Sí,
1: o...
2: no, els pares.
1: Pares.
2: Pares eren els que feien els tractes. Clar, demanaven si volies anar. Jo també era aquí, allà o allà de sa, no tenia preferències per això. Aquí on anava me van tractar bastant bé per tot, bastant bé. A Serra ja hi havia, era un lloc bastant gran, ja era bastanta gent, tres germans i tres germanes vivien allà. Un missatge o dos. Vull dir, allà ja era. I jo, clar, jo era un fiat allà. I me duen damunt sa mà.
1: I quin tipus de lloc era? Hi havia molt de bestiar? Hi havia moltes terres?
2: Hi havia moltes terres i bastant de bestiar. I jo, clar, ja en aquella època bestiar i bestiar i bestiar.
1: I sort, que solíeu sembrar? A sort. Quin tipus d'arbres fruiters hi havia, per exemple?
2: Hi havia un arbre que hi havia, solia ser figueres, que no duen cap feina, figueres i figueres de moro, però no, arbres fruiters així no n'hi havia, no?
1: Com eren les porquejades a Serra?
2: Ah, les porquejades eren una gran festa.
1: Com començaven?
2: Bueno, el primer de tot, la feina del porc i això, però bueno, llavors ja és cap vespre, cap en el vespre, ja se començaven a fer bromes i se començaven a fer jocs i se començaven a fer... A Serra, tres germans festejaven, no n'hi havia cap de casat. Això jo vol dir l'edat que hi havia i com se feien les bromes i com... I les dones per igual. Tres dones, una, dues, sí, tres dones, cap de casada i, clar, nimorats, lotes i això. I els vespres fer jocs d'aquell temps. Un que me va quedar bastant va ser que se posaven, per exemple, tres cadires, una al costat de l'altra, se posaven dues dones, una a cada cadira, i deixaven-se de mig buida. I damunt les cadires hi posaven una manta, semblava que era un sofà. Semblava. I no ho dic bé, no. Eren dues cadires. I enmig pues, quedava un puesto buit. I posaven una manta i se tapava aquell buit. I ell feien seure un home, jugant, i feien seure un home. I quan aquell home s'asseia, les dones s'alçaven i quedava assegut allà enmig. Me va quedar molt aquesta cosa que de so me va...
1: Que s'anava per ull.
2: Clar, perquè no hi havia cadira. Quan s'asseia damunt la manta, les dones s'alçaven i clar, i la manta s'anava per avall.
1: Tant. Que menjàveu el dia de porquetjades? Era un dia bo?
2: Sí, un poc millor que els altres, però bueno, lo normal, lo normal. El dinar, me sembla que era un arròs amb costelletes i darrere, com a normal també, les patates frites, que això hi era cada panxó, i com que era un dia tal, dia de porc, ja hi posaven la sang, hi posaven les restes del porc, aquestes de so.
1: Un freixurat,
2: exacte, freixurat.
1: I a la vostra família, sou de música, cantàveu, de quan us juntàveu?
2: No, tampoc no. Llavors no hi havia... A casa no hi havia res de música. Res.
1: No vas tocar mai cap instrument quan eres petit?
2: No. I és molt bo de comprendre's. Per què? Perquè no hi havia doblers. Per tenir un instrument. Me'n van regalar un, el primer, però ja no era. Ja no era a casa. Una gent me va regalar una guitarra sense cordes. I jo hi vaig posar les cordes, vaig comprar les cordes, un senyor que tocava guitarra me'ls va posar i aquí va ser el principi de la música que vaig viure o que vaig fer.
1: Quants anys tenies?
2: 17-18 anys. Com vaig començar.
1: I quina cançó és la primera que vas aprendre?
2: Uf, això sí que no ho sé.
1: Perquè la primera que te vengui en ment.
2: En guitarra jo no vaig sonar gaire. Perquè a Ferreries hi havia una associació i li deien d'associació de pares de família. I el president, o bueno, la directiva d'aquesta associació, van, un moment donat, van replegar els lots o bergants per formar, li deien, escoles formatives. I hi havia, van replegar un grup per teatre, un grup per música, bé, tres o quatre o cinc grups d'aquests per fer coses. Jo me vaig presentar per anar a la música. I vam presentar si eren 7 o 8 o 10. I anàvem a escola de solfeig a Ferreries a un senyor que sabia un poc de piano. Però allò va durar molt poc temps. Des que van començar a pres, van acabar, aquí érem 7, van acabar en 7. I amb aquest 7, el president d'aquesta associació es va posar en contacte amb el director de la música que hi havia al seminari a Ciutadella, i llavors vam anar a escola a ca aquest senyor i anàvem els diumenges. I per aquí va començar. I de per aquí vam aprendre solfeig i ja vam anar formant aquest grupet de 7, que van quedar en 6, anar formant, sonar un conjunt. Va anar un poc per aquí. I jo la guitarra la vaig sonar molt poc, perquè ja amb el conjunt ja no vaig tocar guitarra. Ja vaig tocar un instrument de buf i bé, cada un se va muntar un poc així.
1: Quants instruments consideres que saps tocar?
2: Ah, cap ni un. Instrument, cap ni un.
1: I un poquet?
2: Que he tocat un poc. Pues, l'instrument meu va ser el saxo. Saxo alt. Però, bueno, he tocat aquest saxo alt, he tocat el saxo tenor, he tocat la guitarra baixa, so actuant, o sigui, en públic me refereix. La guitarra baixa, el teclat, acordeon, so he tocat, i la guitarra espanyola, que està la sonada, però en públic, només era per anar a fer serenates, que fèiem en aquell temps.
1: I quina música vau començar a sonar en la banda aquesta que vau crear?
2: Quina música? La música lleugera aquesta que se feia llavors i se fa ara. Que llavors era un moment i fa un tipus de música i ara és algo diferent, però música fàcil, perquè el difícil era difícil.
1: I cantàveu?
2: Sí, jo vaig cantar molt poc, segones veus i això, però sí, hi havia un cantant i segones veus.
1: I us inventàveu les cançons o fèieu versions?
2: Fem versions quasi tot. Vam escriure una cançó que se va donar el cas que nosaltres vam fer venir un mestre de música, vam fer venir a Ferreries quan ja actuàvem en públic, per millorar, per perfeccionar moltes coses. I que el mestre de música venia de Ciutadella, venia a Ferreries. I un dia li vam sonar aquesta cançó que nosaltres havíem escrit, li vam sonar, i ell se va interessar per ella i m'ho la va voler comprar. I nosaltres li vam dir que hem de vendre res de res, que això era nostre i que no ho volíem vendre. Perquè, bueno, m'ho havia costat un poc, perquè l'havíem escrita amb música. I en aquells anys, en aquella època, hi havia el Festival de l'O. I m'ho va proposar que la presentàssim en el Festival de l'O. Però nosaltres no vam voler ni sabíem com ni amb qui havíem d'anar a ratllar, ni perquè. I ell va dir, jo ho la presentaré en nom vostre. Jo ho la presentaré, però. I va anar presentada en el festival aquest de l'O, aquesta cançó. les males llengües diuen, o mos van dir, que aquesta cançó no va passar a la final, perquè se fa una tria d'ella de totes i en quedaven 10. I aquesta no va quedar dins les 10. Però aquest any no hi va entrar cap cançó de cap compositor menorquí. Totes van ser de compositors fora de Menorca. I per nosaltres va ser un gran alegro, perquè no va ser que no fos bona la cançó, és que no hi va haver cap menorquí.
1: Com es deia la cançó?
2: Triste Amor.
1: I com es deia la banda?
2: Isleños. Un nom que va arribar a ser un poc conegut, però com els altres.
1: On actuàveu?
2: Per començar, a Ferreries. Però, bueno, passant els dies, vam córrer tot a Menorca. Passant els dies i els anys i això.
1: I com eren els balls que actuàveu? Que feia la gent?
2: Ballar. Ballar. És el que se feia. Però era una gent més sèria, menys esvalotada. I era... Sí, sempre hi havia festes, hi havia locals que eren més esvalotats, però no, era bastant tranquil·let, llavors.
1: Era un dia de sortir o de festejar, o que era quan hi havia ball, que la gent sortia mudada?
2: Sí, normalment sí, però això d'anar mudats se va anar perdent bastant. Se va anar perdent. Hi havia sales que sí, hi havia sales que no, i també dependia de la fetge, perquè hi havia fetges que no.
1: I qui éreu, els isleños?
2: Hi havia un tal José Truyol, masquinat, va morir molt prest. Dos cosins, Vicent Pons i Vicent Roger. Un tal Miquel Roger. Hi va haver un tal Sebastià Truyol, qui ha tingut la jardineria aquesta Truvi. I no sé si n'hi devia haver gaire més, perquè vam ser sis normalment sempre. El que passa, el que va passar, que n'hi va haver qui es van canviar, n'hi va haver qui ho van deixar i n'hi va entrar un altre. I això.
1: I tu quin instrument tocaves principalment, el saxo?
2: Saxo, normalment, saxo i teclat. I el darrer any que vaig sonar, ja no vaig sonar amb els isleños, vaig sonar amb un altre grupet, perquè jo anava de casar i el que no tenia era temps. I vaig deixar els isleños per no sonar. Però dos amics d'aquests altres me van enredar i que sí, i van formar un altre grupet. I amb aquest grupet mos canviàvem els instruments, estones. I jo amb això vaig fer saxo tenor, teclat i guitarra baixa. Quan jo agafava un instrument, agafaves de l'altre, bé, mos canviàvem els instruments. I aquest darrer any vam anar més de cap amor, actuar, d'aquest i això.
1: Bueno, això és anar fora.
2: Sí, però no a la península. A la península no hi vam voler anar. Vam venir per... Ens van oferir contractes, però no hi vam voler anar.
1: I fins a quin any va durar la segona banda aquesta? Com es deia, per cert?
2: Es deia Grup 2000. No me'n recordo, va durar un any. O sigui, vam sonar un any perquè van dir prou i prou.
1: Com vas conèixer la teva pare?
2: Com tant d'altres, anaguent de festes.
1: De festes on?
2: A migjorn, en aquest cas.
1: Te posaves en els cavalls, tu?
2: No. Ha estat una cosa que no he sabut fer mai. S'ha d'anar de jaleo, anar enmig dels cavalls. Per un motiu molt senzill, jo a 18 anys vaig començar a sonar el saxo en la banda de Ferreries. Sonant ja no podies anar de jaleos. En aquells anys hi havia molt pocs músics d'instruments. Les bandes, pobles, no n'hi havia. I aquí on n'hi havia no hi havia prou músics. I jo vaig ser un que me venien a cercar per anar a aquesta banda, per anar amb aquella altra, per aquestes festes de poble, que per sonar eren feixugues i hi havia d'haver prou músics. Perquè jo a Ferreries vaig veure una foto, de les festes de Sant Bartomeu, no sé de quin any, que hi havia una vintena de músics i 12 o 13 cavalls. Vull dir amb això que hi havia doble músics que cavalls. Però passant els anys s'han multiplicat els cavalls i se van perdre els músics. I això per fer la feina era una mica difícil. I amb això vull dir que la música la vaig haver de fer sí o sí, deixant els jaleos els cavalls. Per això no ho he sabut fer.
1: I com a músic de festes, quin és el moment d'aquella època que recordes que era més complicat tocar?
2: Aquests anys que te dic que els cavalls de cada any n'hi havia més, i músics, quasi de cada any n'hi havia menys.
1: I els jaleos eren molt llargs. Quedaves cansat.
2: Molt. S'ha donat el cas, no era cada any, però s'estrevenien les festes de Sant Bartomeu, per exemple, el dia de Sant Bartomeu era dissabte i és el 24 d'agost i les festes de Sant Lluís era el diumenge. Jo m'he vist sonar a Ferreries totes les festes i anar a tenir es queixés a missa el dia de Sant Bartomeu. Me n'havia d'anar a corrents perquè havia d'anar a començar a Sant Lluís, que era el dissabte de les festes. I era feixuc. Això era feixuc.
1: T'ho prenies com una feina, també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, no. Jo feia feina. Feia feina perquè de festa em podies fer poca.
1: I els germans teus, n'hi ha cap que també hagi estat músic o que hagi tocat un instrument?
2: Sí, n'hi havia un que va tocar guitarra. Però no sé si va anar gaire a escola. Ho va fer molt de rutina, d'oïdo, que dèiem.
1: A quantes festes de pobles has anat?
2: Pues a Menorca, a totes. Menys el castell. No sé els motius, però no hi he anat a sonar mai a les festes del castell.
1: I tu que veies les festes any rere any, plaça darrere plaça, vas veure com anaven canviant o com anaven modificant les festes?
2: clar, ho devia veure, però no t'adonaves compte, no? Perquè cada poble tenia la seva manera de fer-la la festa. Començaves a Ciutadella i allà era cavalls, després cavalls i després cavalls. I altres puestos no era tant així.
1: Te'n recordes d'un jaleo a Ciutadella, per exemple, en Esplà? La gent que hi havia, o l'ambient que hi havia?
2: Sí, sí, que me'n record.
1: També sonaves?
2: Sí, vaig sonar un ranxo d'anys, 20 i pico, en la banda de Ciutadella, i això vol dir 20 anys de veure Esplà sonant. I jo toca sempre el vaig veure igual, ple, ple i ple. Sempre ho vaig veure.
1: I els primers anys, en Esplà, quan agafaven Sant Sorquilla, que fèieu els músics? Tocàveu també?
2: El mateix d'ara. És que així aquí s'endua una sortilla d'aquestes, li tocàvem quatre notes d'una peça tal, cosa alegre, cosa quasi hi havia, que era com a butxeria i tot.
1: I tu vas anar combinant la feina de manobra en l'empresa i de músic i de músiques teues pròpies o que t'hagis inventat, n'has fet mai o no?
2: No, aquesta que tenien dels isleños era meva i l'havia escrita jo. El que va passar que un component dels isleños va voler canviar un tros de la lletra. I, pues mira, la va canviar. Això no me va agradar mai, però bueno.
1: Idò, Joan, moltes gràcies per compartir tots aquests records. No sé si de frases o rondalles que aprenguessis de quan eres petit, te'n recordes de cap glosa, d'un dia de festa, o porquetjades, o... Si te'n recordes de frases,
2: m'agradava,
1: és un bon moment.
2: M'agradava molt sentir les glosses.

0: Vingut altres i,
1: supos.
0: I a partir d'ara te'n recordaràs de molts altres.
1: Segurament que demà me recordaré molt, de molt més coses, però avui he estat de repente
0: bueno, l'ho dit, ben dit està i moltes gràcies i salut, Joan.
1: Gràcies a tu.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.

Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les ones de Ràdio Far.

naixement. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Quan la terra els ha colgat, diuen ens hem equivocat, veuen aquell que han espernit, que ara porta el mateix vestit. No hi valen recomanacions, junts els amos amb els peons, dins de la terra barrejats, fan malves ben agermanats. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres.

0: ja els veu tots esborronats. És-me perdut si mig baldats a punt de deixar la vida. El cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. El cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. El cementiri del sud-oest hi van els pobres, hi van els pobres. El cementiri del sud-oest hi van els pobres i els homes de diners.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen el fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't enduir segues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou, i en el silenci la sentiràs quan plou.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Mon pare era una persona que li interessava molt en de dir la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu, perquè nosaltres...
3: Una espia, era una espia.
2: Bueno, no, sabíem per què era, perquè... En vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies i nosaltres quedàvem curts de balls, no tenien gaire cosa i vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Cudrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar-lo aquí a Vini Cudrellet, me'ls ensenyava a nosaltres.
3: Fou intercanvi.
2: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos. I nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
3: Exacte.
2: Perquè dos dies cada setmana representava saber moltes coses.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Si pensam en les fronteres que habitam, el primer que mos ven al cap és la frontera entre el nostre espai i l'espai dels altres. El propi i el col·lectiu. La porta de casa és la frontera que mos separa del nostre poble o la nostra ciutat, però també és a partir de on se creen espais comuns. Per això mos han demanat com són les cases de les Illes Balears i també com configuram les ciutats i pobles d'aquesta terra.
2: Per fer-ho, hem conversat amb la Cristina Llorente, d'Arquitectiva. És una plataforma d'arquitectes que fa feina per transformar la relació entre els ciutadans i el seu entorn a través de l'educació, la participació ciutadana i la intervenció urbana. I la primera pregunta que li hem fet ha estat sobre la frontera entre l'espai públic i el privat.

0: Jo crec que per definir la frontera entre públic i privat, primer hem de detallar molt bé, analitzar molt bé què és públic i què és privat, o què ha estat, què ha simbolitzat històricament allò públic i allò privat. I bàsicament m'agradaria fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Si anam fins a la revolució industrial, que és en el moment on s'encerta amb més força la dicotomia entre públic i privat, veiem com els homes queden relegats a l'espai públic, que se considera més perillós, més insegur, i les dones queden relegades a l'espai domèstic o privat, i per tant invisible. Val? Per tant, partint d'aquí, se genera una forta frontera entre allò públic i allò privat que correspondria també entre l'espai exterior, diguem, i l'espai interior o domèstic.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dog Fest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Enciverna a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia.
1: Bon dia. Alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè, perquè ho és tot el dia. Tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, bon dia. Així tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no. Això no es diu. Això no es diu.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Sí.
2: No, què mos dus, avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí, no m'ho facis dir perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm. I els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els traduïm en el català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres. Hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, la mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, vale, serà difícil, però ho conclurirà.
0: Sí, clar, mira, no, mireu, costa, també tio. A Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català, sabeu com es diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà, sabeu com es diu?
2: Porto.
0: O Porto. I com li dius a majoria de penya?
2: O Porto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No és per dur-se a contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: O, que bonito, O Porto.
1: O Porto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... O Porto. No? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que mos passa, o Porto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: Quan qualcú diu,

0: Drus digui Londres o Porto, li deim exotopònim.
1: Exotopònim.
2: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
0: Com es diu?
2: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
0: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
2: Com a insult també cola bastant bé, no?
0: Sona bé, sona bé.
2: Jack,
0: no diu
2: exotopònim.
0: Res, no dius res, no dius res i dius tot.
3: Que t'allufa.
2: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
2: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
2: que és l'equip de futbol més llorejat d'allà, és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
2: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
2: Exacte.
0: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
2: Lliurejat?
0: Com has dit? És l'equip de futbol més...
2: Llorejat.
0: Llorejat.
2: De Llor.
0: De Llor, de Llorer. No?
2: Exacte.
1: Llorejat.
0: Entres lliure, he dit, hòstia, lliurejat.
2: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
0: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan perquè és
2: en anglès. En anglès. Clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: Eh?
2: I l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
2: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
2: No, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
4: Com sa goma, no?
2: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
2: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Com més coses.
1: Com la Mercedes, el salt de transports.
2: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims, a l'hora d'escriure'ls, perquè n'hi ha que els deim bé, però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
1: Romania i Hongria. I rimen.
2: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
2: D'acord?
0: És a dir, agafant sa O d'Oporto i anava a posar-la a Romania i Hongria.
2: Exacte, ho pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria. Exacte.
1: Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones. Què passa? Vols dir amb el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes coses.
0: Això m'agrada les paraules esdrújoles.
2: Les os que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. A vegades jo m'ho perd.
0: En Pedro s'hi llega al matí i pensa quan les os àtones...
1: Un poc amb en sis, eh? I posen les os àtones. Ja està.
2: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Sí, en castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des castell o vaig a es Mercadal, no apostrofam, no posant majúscules, venc des, des castell, i vaig a es Mercadal
0: A-S.
2: Tal qual.
0: I per això no ho va mostrar ningú. En el seu moment, vaig a es Mercadal, no ho assimila.
2: No.
0: Posa a es Mercadal.
2: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E en majúscula. No.
0: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
2: Exacte.
0: Per favor, ja està bé.
1: Va de ja, hombre.
2: Gràcies, Cristina.
0: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
2: Després, un altre total...
1: Toma!
0: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
0: Ara, això no sé com seria, no sé quan seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a es Fornells.
1: Com li diuen?
2: Sí, sí, no, tu ves posant articles salats allà on no toca,
0: on no toca.
2: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
3: Vas que ara.
1: A Samaó.
0: Segueix, Gise, perdona.
1: Vaig a Samaó, no. Vinga,
0: home. Mos hem despistat en seu àtona.
2: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
2: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En villatina.
2: Després també tenim...
1: Haia en villatina.
2: Exacte, en villatina. Ah, també tenim uns altres topònims que també mos duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia. Però Etiòpia,
0: sento obert això.
2: Amb accent, exacte, segur, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
0: M'encanten.
2: Etiòpia.
1: M'encanten.
2: Qui també mos canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
2: I el Tibet.
1: I si no hi anem, tampoc pot fer un altre que no.
2: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula.
1: Himàlaia.
2: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
2: Aquell va fer la peli en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: És el Tibet.
2: I una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
2: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan Tuomala, que tothom diu Tuomala, i és Tuomala, és esdrúixola també.
0: Posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, però hi ha un accent que valgui.
0: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i Tuomala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola, sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
0: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, que sols, eh? Ja està, perdona, sí.
2: És tu home la dels ponts de Finlàndia.
1: Tu home la.
4: Tu home la.
2: Tu home la.
1: No els esports de Finlàndia, no. No sé com els esports de Finlàndia, t'ho cercaré.
2: Res.
1: Res,
0: que em diré.
2: Malàisia, i no Malàsia, amb accent de sa, Malàisia.
1: Malàisia.
2: Malàisia.
1: Amb llatines, i llatines també?
2: Sí, llatina.
1: Vale.
2: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta, Ucraïna. No, Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
0: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
2: Ucraïna. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev, perquè aquí també aquí hi ha més complicacions. Però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar. Igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS. Belarús. D'acord?
1: Dades que me demolles, tu.
2: Exacte.
1: Vale. Belarús. Belarús.
2: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
2: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
0: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
2: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més. Sense pensar.
2: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
0: Gràcies. I quina música escoltam ara?
2: Si vos agrada el peix de l'Alguer.
0: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Es tu dama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far.
2: Avui m'he xicat

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Això és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7ena Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si l'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través del glosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que

0: Les sonores.
1: Som a Menorca, fa molta calor, molta humitat. La veritat és que es nota.
2: Ja està.
3: O sigui, la manifestació artística que es coneix avui en dia com nois, bueno, avui en dia ja des dels 90, però com nois, també polèmic, no? Al final, aquesta saturació de so i de diferents sons, i al final és com un èxtasis.
1: És molt gustós.
3: És molt gustós, realment.
1: Clar, si t'hi deixes
3: clar,
1: amb tu...
3: Sí, clar, exacte. Sí. Sí.
1: Clar, que també és veritat que és molt intens.
3: Intens.
1: Hi ha persones que els provoca rebuig. Sí. De fet, en un concert ens va passar que una persona va marxar perquè tenia un atac d'ansietat.
3: Sí, doncs sí, vull dir, clar.
1: Però és perquè també, molt gustós.
3: Clar, això també connecta el nois, el nois o serranou intensa, també connecta molt.
1: Serranou interna.
3: Interna, no? Exacte, també connecta molt amb serranou interna, no? I clar, això també te remou molt.
1: Te renou. El renou te remou.
3: Sí.
1: hasta aquí todo, amigos. Hasta buenas tardes.
3: Buenas tardes, checa el podcast.

0: cosa també que quan són petits,
1: ui,
0: petites,
1: sí,
0: treballem molt amb el so.
1: És que
0: juguem
1: les criatures, totes les criatures són artistes sonors.
0: Jo me'n recordo amb el meu germà petit, que jugàvem i fèiem explosions i batalles i molt de so i jo què sé, saps?
1: I molt del que després es converteix en llenguatge contingut.
0: Exacte.
1: És repetició de sons.
0: És repetició de sons.
1: I ja no només quan aprens a parlar, eh? És que ahir estava a l'avió, venint cap aquí, Menorca, sa Roqueta, i hi havia un nin de, jo què sé, 7 anys, no? Així. Bastant molest, eh?
0: Sí.
1: Per què no para de fer soroll?
0: Sí.
1: Però era com repetir una paraula i repetir amb diferents modulacions.
0: Sí.
1: Clar, no està, ja no era la paraula allò, era la modulació. El que li interessava, sí, a aquella criatura era el so.
0: Era el so,
1: no,
0: exacte,
1: la paraula.
0: Sí.
1: No la paraula com a eina comunicativa. Estava fent soroll.
0: Sí.
1: Ui, i també un altre any aquí, a la platja, un dia que vaig anar sola a la platja amb la bicicleta i hi havia una nena amb el seu pare i la nena jugava en l'aigua, no? I el pare la vigilava i fotien uns crits.
0: Ai,
1: però no era com, ah, no, anava fent,
0: sí,
1: tot de modulacions. Una creació sonora brutal, la tia. Brutal.
0: És que això és molt interessant, sempre quan són petits, aquesta experimentació sonora, perquè hi és.
1: Hi és molt.
0: Hi és molt. Jo me'n recordo també quan era petit, m'agradava tapar-me les orelles,
1: sí,
0: les mans, i cridar molt.
1: Sí.
0: Quan els pares tornaven locs.
1: Adorables,
0: no, després. Què li passa a aquest, ara? I és clar, i jugues amb això, saps? És la primera experiència amb un filtre.
1: Bueno, quan estàvem al sonar.
0: Sí, exacte.
1: Te recordes que estàvem també en un dels concerts, jo em vaig tapar un poc les orelles perquè, sí, estava un poc agobiada i era com, que guapo, i vaig començar com,
0: sí,
1: a intervenir sobre el que sentia, tapant-me,
0: exacte,
1: i destapant-me un ritme en un altre.
0: Clar, exacte.
1: I
0: és una experiència molt interessant, això.
1: Clar, o sigui, això és,
0: veus com
1: estàs alterant el,
0: sí,
1: so.
0: Sí, estàs alterant el so.
1: Estàs alterant el,
0: sí,
1: so.
0: Estàs alterant.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bon dia i alegria. Jo tinc una anècdota molt xula, molt polida, de la primera gravació que vaig fer pel cap de Fibló, que va ser una entrevista en el Litros. I la qüestió és que ell me va explicar moltes coses. I una d'elles era que quan ell, que era membre d'un grup que es deia Punxa, i van fer de taloners a la Polla Records de Ferreries, l'any 91, abans de començar el concert, hi havia un grup d'amics seus que no podien pagar-se l'entrada. Eren, no sé si eren, 1.500 peles, que aquell temps era molt, per gent jove. I ells van pactar amb l'organització que no volien cobrar, sinó que deixessin passar els seus amics. Llavors l'organització va acceptar i, bueno, aquest fet, aquesta història m'ha servit jo per explicar contes als meus fills. De fet, hi ha un conte versionat, no?, d'aquesta història, però que, com que

Esmat Valors, pues mira, aprofitant d'una entrevista amb mi, pues, conta que et conta que xerres de valors, no? D'amistat i de... Bueno, que treure-li el profit. Vinga, una abraçada, salut!

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

0: adverteixen els experts que ens hem anat rodejant de substàncies altament tòxiques per a la salut. Tenim milers de derivats químics amb qui convivim estretament. Presenten uns llindars individuals de toxicitat més o manco controlats, però ningú vigila l'efecte combinat. En els perills territorials, sovint hi veiem el mateix error.
1: Època de muda. Capítol 42. L'efecte còctel.

La indústria del petroli genera actualment molts productes més enllà del combustible. Tenim tèxtils que no estacen i que no s'encenen al foc, perquè hi hem afegit compostos. Tenim plàstics de cuina, cosmètics, pesticides, desodorants, envasos, que desprenen fàcilment això que s'anomena disruptors endocrins. Es tracta de substàncies químiques que afecten el funcionament hormonal. Les hormones venen a ser la manera en què es comuniquen les nostres cèl·lules i aquests disruptors de vegades anul·len les hormones i de vegades les suplanten, generant importants desajustos que es tradueixen en patologies modernes.

0: Són modernes, sí, però no tant. Fa molts anys que es van descriure els primers efectes. El llibre de Rachel Carson, Primavera silenciosa, ja advertia d'ocells que no cantaven per disrupció endocrina. És de principis dels anys 60. De llavors, el problema ha crescut, perquè la indústria ha tingut més influència que la ciència. Quan s'ordena el territori, sempre es recomana treballar amb equips multidisciplinaris, precisament perquè cal controlar diversos efectes combinats. Per exemple, posar hotels al camp sense límit de places, com planteja la modificació que s'està preparant del PTI, no només pot contribuir a ampliar la congestió turística de l'illa. Posar centenars de persones a una zona on no hi ha clavegueram genera alts perills de contaminació de l'aqüífer. Incorpora noves pressions d'extraccions d'aigua i més infraestructures d'abastiment energètic a indrets no pensats per a això. Fer hotels grossos o grans bodegues en sòl rústic implica un trànsit important de camions que hauran d'abastir els establiments, una circulació molt més intensa de vehicles en una zona de camins rurals. A la llarga, s'intentarà ampliar la secció dels camins, com ja estan fent alguns hotels. Voldrà dir haver de tenir grans zones d'aparcament que, amb molta probabilitat, se situaran vora espais d'important risc d'incendi. Quantes piscines i de quina dimensió s'hi posaran? Perquè amb l'esmentada modificació també s'elimina la restricció d'una piscina per establiment, així com les dimensions màximes de les piscines. I tornaria a haver barra lliure.
1: Necesitamos madera! Traed madera! Traed madera! Es la guerra!
0: Els avanços mèdics han permès controlar molt bé les malalties infeccioses a països més rics, però no han pogut controlar les patologies modernes. Les investigacions científiques permeten generar mapes geogràfics per saber com es distribueixen les noves afeccions. Això ha desmentit la teoria de la vulnerabilitat en funció del codi genètic. Ara, diuen els experts, compta més el codi postal, és a dir, l'ambient en el qual viu la gent. A l'hora de prevenir les destrosses territorials passa el mateix. Més que la filosofia general entre humans i natura, el que compta és l'articulat dels instruments legals amb què es doti cada comunitat. Quan el territori s'ordena amb contractes menors individuals, quan la Comissió de Medi Ambient passa a ser una persona que es designa a dit, els efectes combinats no són avaluats i no és una casualitat. La ciència ha identificat també els compostos orgànics persistents, els forever chemicals. En el territori hi ha les pressions especulatives reincidents, els forever lobbies, que, en cada ocasió propícia, reapareixen.
2: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sona, surti per l'horitzó.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç s'anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: l'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. One, a two, a one, two.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hey!

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és notar serves.

de defensar, que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifem ben un renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voleu comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalallòtics. Sobrassada i enciamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual.

0: aquesta.
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No, no ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: D'Aló.
1: Ah, d'Amó, que maco.
2: No, no, d'Aló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'adoré a Montgó.

dona'm fora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A la costum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop.

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

So de sirenes negre i totes carrers s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar a la mola i gràcies a aquell mestre durant pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

0: d'un glosador, d'un conegut glosador aquí a Menorca, però ara un conegut raper a Catalunya. Hola, Vicent, com estàs?
1: Bones tardes o bona nit. Molt bé, molt bé. Gràcies.
0: Començant per l'actualitat, com te vas plantejar de participar en aquest premi o en aquest concurs?
1: Bueno, si t'he dit la veritat, van començar... Jo tenia una relació d'incursió en el rap improvisat. Bueno, el rap després té diferents branques també, hi hauria el rap com a gènere més musical, però després hi ha la branca més improvisada que té paral·lelismes en la glosa. I sí que havia fet petites incursions, que després suposo que en xerrarem de com va començar tot. I bueno, sempre m'havia picat la curiositat de dir, hi deu haver Catalunya qualcú més que deu rapetjar així en català i això, i estaria bé sebre de si existeix qualcú més i tal. I bueno, no havia aconseguit mai establir contacte amb ningú, ni sebre, ni tenir informació. Resulta que per xarxes socials, el mes de desembre, vaig veure publicar que armarien un campionat de rap improvisat o de batalles de gallo o de freestyle, el que li vulguis dir, té diversos noms. I vaig pensar tot d'un desembre, dic, hi aniré i coneixeré gent i bueno, intercanviarem i farem amistats i intercanviarem opinions i punts d'estat. Però després, bueno, no sé si per tema de la rutina del dia a dia, se me va refredar un poc l'idea i no hi aniré, jo ja no tinc res a fer, això... Deuen ser quatre lotets jovenets i no hi aniré. Però després de gener ells van tornar a activar un poc la propaganda i va haver un dia que vaig aixecar i dic, mira Vicent, això és un tren que no tornarà a passar, fes-hi i ja està. I serà una vivència, ho hauràs viscut. I així va ser com vaig decidir per anar-hi, la veritat.
0: I bueno, tu ets un glosador actiu, o sigui, normalment participes en glosats, te veiem amb bastant de programes i de bueno, programacions de glosa o de glosat, i com te prepares per participar en el freestyle? Te planteges o vas un poc amb la idea de que empraràs la glosa com a eina? O com te prepares? O si te prepares?
1: No, abam, la glosa com a eina no la puc emprar, d'acord? Puc emprar alguns elements comuns que tenen el rap i la glosa, però dir anar allà i faré glosa no hi cap, d'acord? Perquè no s'adapta, la mètrica de la glosa no s'adapta a la mètrica de rap. Tot d'un desembre, quan t'he dit que m'ha sorprès la notícia, vaig pensar, dic, he de fer un esforç, i d'entrenar, tenc un company aquí... El Castell, en Marc, que el coneixen com a Fausto, també és un rapero habitual de Menorca, però improvisat, però en castellà. I m'ho duim molt bé, ell és bastant més jove que jo, però bueno, m'ho duim molt bé, tenim molt bona relació d'amistat. I sí que a vegades ell que ha intentat anar a un campionat a nivell nacional espanyol, com a Red Bull o això, o s'havia de preparar per anar a qualque competició a Mallorca o a la península, hem estat entrenant junts, jo l'he fet un poc com a de sparring, que diuen, d'ajudant, i sí que hem fet temporades que han estat entrenant junts d'una manera més sistemàtica. Però bueno, ara ho teníem bastant retut, ell també ha començat projectes de vida nou, d'un parell i tal, i bueno, ho teníem bastant aturadot. Jo sempre m'he proposat dir que he de xerrar amb en Marc i he de fer un esforç i entrenar X dies per setmana. Però bueno, la veritat que després es va desinflar com un xufler i no vaig entrenar. I quan el gener vaig dir, sí, vés-hi, el que t'ho comentava abans, vaig quedar un capvespre amb ell. Un capvespre, me va anar bé haver quedat, vaig tenir bones sensacions aquell dia, ell me va donar molt d'ànimos també, però bueno, entrenar, el que se diu entrenar, i el que m'hagués considerat ara, tot i haver guanyat, considero que per fer un paper un poc més aclarit encara, que crec que som capaç, hagués hagut d'entrenar, i no vaig saber ja que no vaig entrenar. No vaig entrenar.
0: I així, aquesta o facilitat o aquesta aproximació en el rap, d'on sorgeix i quan sorgeix?
1: Bueno, això és una història que sorgeix, crec que s'inici, la llavor de tot, és allà per l'any 19 o 17, és que no m'atreviria a dir-ho, fèiem una actuació conjunta a la Biblioteca de Mo amb motiu del dia de la poesia, o de Sant Jordi, tampoc ho recordo molt clar, també que té molt mala memòria. I fem una actuació

0: Junta Soterrani de la Biblioteca de Mo, amb el grup de rap menorquí orgànic. D'acord? Ells no improvisen en aquell moment, però sí que fem una actuació on nosaltres glosam i ells després canten unes cançons seves, nosaltres tornem a glosar, és a dir, anàvem alternant uns amb els altres. Jo ja m'ha agradat com va quedar l'actuació, me van agradar les lletres d'aquells al·lots, me va agradar veure públic jove que no havien vist en esglosat fins aquell moment, i allò me va despertar una curiositat, no? I, bueno, paral·lelament, simultàniament, amb aquella actuació, hi havia un boom a nivell carrer de molt de jovent que entrava a fer rap improvisat. Hi havia tot el moviment de rap improvisat espanyol, allò havia esclatat, estava super de moda, i al Castell mateix hi havia un ranxet de jovenets, jovenetes, sobretot jovenets, però que quedaven cada fosqueta a cada cor, dale que te pego, batalla, dale que te pego. I jo amb el cuquet de la biblioteca, sapiguent que aquesta gent quedava allà, i m'hi vaig atracar un fosquet. Dic, bones tardes, calcus me coneixien a lo millor d'escola o això, però bueno, si atracava gent de Moix, gent de Sant Lluís i de pertot. Dic, que puc mirar? Sí, pots mirar, sóc aquí, tothom és benvingut, ja que m'han acollit d'una manera que em va sorprendre. I vaig mirar, vaig fer la xalada, la veritat que vaig fer la xalada de sentir-los, l'ingeni que tenien, la manera que ho feien, les ganes que hi posaven, i me'n vaig tornar cap a casa meva, ja mig cantorrejant pel carrer. Crec que me'n recordo la primera vegada que vaig sentir gloses. I si quan hi havia anat era un cuquet, en sol de màger era un cocot, i vaig tornar. I dic, l'Ots torn, dic, i avui m'agradaria provar-ho. Clar que sí, Vicent, clar que sí, que pega ni una. Ja te van dir que aquí tothom, dic, vale, però dic, tinc un problema. Dic, jo en castellà no sé rimar dues paraules seguides, és impossible, se me bloqueja el cap. Dic, jo vaig aprendre a rimar en català o en menorquí, dic, i m'haureu de permetre que ho provi. Dic que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Sorpresa majúscula per jo, perquè moltes vegades, i ja sé que no és la mateixa situació, 100%, però moltes vegades m'he demanat què passaria si vingués una persona i mos digués que puc glosar amb vosaltres, sí, però ho faré en castellà mentre vosaltres gloseu en menorquí. Quina seria la resposta nostra? Ho deixem interrogant. Me van acollir magníficament bé, me van donar sense... Ells rapejaven d'una manera molt natural, això també m'encandilava molt, perquè me recordava a les històries que havia sentit de Mestre Maldé quan m'ha ensenyat a glosar, d'aquella gent que no havia anat a escola ni havia anat a formació perquè li mostressin a glosar i glosava desnatural, que deien nosaltres els glosadors, i aquells al·lots rapejaven desnatural. No te sabien explicar quina mètrica tenien els versos, ni com eren les rimes, si empraven rima consonant, no ho sabien, no t'ho sabien explicar. Ells rapejaven perquè allò els hi sonava, rapejaven de natural. Jo m'encandilava, també em quedava molta tensió. Jo, tot i ser glosador, em vaig aprendre, me'n van mostrar els fonaments de la glosa, no me va venir des natural, no? I bueno, i així, a poc, tot d'una, clar, allò és foc de crema per dins, i quan pues, me vaig juntar amb aquells olotes, com ja te dic, i bueno, allò m'ha servit per arribar a un moment que ja tenia una tècnica bàsica més o menys acceptable en rap, i poc a poc també me vaig anar desvinculant, perquè, bueno, la diferència de generació i d'inquietud és diferent. I el coneixement que jo tenia, o que havia adquirit gràcies a ells, pues el vaig emprar un poc per això, per fer actuacions de glosa i rap combinades, on, per exemple, ens han tornat a trobar amb orgànic diverses vegades, i amb els d'orgànic, el que hem evolucionat, així com la primera vegada només va ser ells feien rap, nosaltres feien glosa, ara feien glosa, feien rap, feien glosa, feien rap, i en el final, ells perden el seu punt de confort perquè se'n van cap a la improvisació, cosa que no és
1: Clar.
0: habitual amb ells, i jo perd el meu punt de confort perquè me'n vaig cap a rap vinguent de la
1: Sí.
0: improvisació. I bueno, ho han emprat per això. I després el que van tenir també així remarcable, crec que era l'estiu de 2022, mos van convidar en Joan Moll i jo, en Eva Cardona de Sonadora, per fer també una performance d'aquestes, però aquesta vegada, en vez de ser amb orgànic, era en Narcano, que, bueno, per qui no ho coneguin, és un glosador, ai, perdó, és un rapero a
1: Rapero.
0: nivell internacional castellano parlant, que està campió de campió de la Red Bull, que és la competició per antonomàcia. I bueno, va sortir també una balada molt xula.
1: I de, així, de qualque manera, sí que tenen qualque cosa a veure, no? Encara que no sigui en sa mètrica o sigui en sa manera de rapejar o de glosar, sí que hi ha qualque cosa genètica allà darrere, per entendre genètica com algo que roda dins de, tant de rap com dins de sa glosa, no?
0: Jo sa glosa i el rap sempre els he vist dos fenòmens, no m'atreviria a dir iguals. A lo millor podrien discutir si són germans, però bueno, cosins, segur, perquè tenen un fonament, quan és improvisat, me refereixo, tenen un fonament, que és això, crear una poesia oral improvisada, això és subjectiu. I per tant, aquí intervenen factors mètrics i intervenen factors de rima. I això, cada un amb les seves diferències, però al final són els ingredients que has de barrejar perquè te surti la composició poètica.
1: I de Vicent, tornant-te en el premi, quina rebuda vas tenir per l'organització de Catalunya Freestyle?
0: Bueno, sí, no me coneixien, la veritat que no me coneixien. Com t'he dit abans, no havia estat capaç d'establir contacte amb aquesta gent. Sí que quan vaig veure que ho publicaven vaig fer un parell de preguntes abans si era obert a tothom, si hi havia qualque tipus de limitació per edat o per procedència. Me van dir que no, que era inscripció gratuïta. I vaig arribar allà i bueno, res, me vaig inscriure. Hi va haver una estona de pausa, que suposo que ells acabaven de preparar pues, bueno, tot el sistema musical i això, i van sortir a un gran pati que feien en el local aquí on estaven, i ja hi havia raperos en rotllo que practicaven, i jo, la veritat, que m'ha agafat un pot de por en aquell moment, perquè vaig veure bastanta qualitat, i vaig pensar, Vicenta, bon punyat estàs fotut, no aclariran res. I sí, m'acompanyava el fill meu, va voler venir del viatge, el fill gran, i papà, prova de... Dic, no, que en aquell moment estava nerviós perquè dic, no ho aclarirem en això, no ho aclarirem. Però bueno, va, no ho aclarirem. Al final havíem viatjat, era l'experiència, clar que quanta puntes vols intentar competir, però bueno, si m'haguessin tret a primera ronda, haguessin acabat de veure la jornada des de la banda del públic i tan tranquils, una experiència més, no?
1: Exacte.
0: Però bueno, sí que vaig veure raperos, improvisadors que repetjaven molt bé i fluïen molt bé les bases, i pensava, bueno, dic, això aquí estarà renyit, ens haurem d'esforçar. I no me vaig donar a conèixer, com aquell qui diu, fins a primera actuació. Sí que el meu perfil, per edat o per estètica, potser podia cridar un poquet l'atenció tot d'una, i bueno, estratègicament també vaig provar d'agafar un perfil baix, no vaig voler cridar molta atenció en cap moment, i les armes meves els vaig decidir mostrar en el moment que me tocava actuar. Llavors sí que es ve que hi havia rapers que fluïen molt bé, és a dir, musicalment anaven molt bé, i potser, perquè, diguem, un bon improvisador de rap té com a dues cames, com a dues branques, dues columnes, no? Una és de fluir la musicalitat de la base, seguir la música, i l'altra és el fet de crear el discurs improvisat. Llavors, quan et dic, n'hi havia que fluïen molt bé, però després no acabaven de rematar el discurs, no? I el cas meu, potser, era un poc en revés. Jo sabia que tenia bona oportunitat, bona capacitat.
1: És lèxic, ve de sa glosa, no? Un poc, també s'entreno de sa glosa, no?
0: Crea't idea, que és el mecanisme que jo estic acostumat a sa glosa, i la vas desenvolupant. I a lo millor, pues, per falta d'experiència, de pràctica, de coneixement musical, pues, no tenia tanta aquesta branca. Però he de dir que tot d'una vaig la primera ronda, que era eliminatòria, érem 100 com us havíem inscrit, i vaig dir que vaig intentar destacar, i llavors vaig intentar crear tres acudits bastant contundents, les tres estructures, les tres gloses, perquè ens entenguem, els tres patrons, ells diuen un patró, seria una glosa, no? Una unitat bastant contundents per a la fi de cridar l'atenció, perquè vaig pensar, som 100, si no crido un poc l'atenció ara,
1: me diran... Sí.
0: Molt bé, gràcies, bona nit. Contuny a 50.000 d'iguals. I allò va quallar. Jo crec que la gent m'havia vist amb una imatge i després quan me va sentir que repetjava, pues, bueno, els hi va agradar, els hi va sorprendre. I la veritat que van tenir molt bona acollida les tres cançons que vaig fer en aquell moment.
1: Ja he sentit qualque rima, o no sé si es diu rima o es diu glosa, però sents que la gent respon, no?, amb crits, amb sorpresa, no? I crec que... I tot això que comentes, amb aquestes petites rimes que he sentit per les xarxes socials, sí que, a més, li dius, no? Troques a final, fins i tot, en el finalista, li dius, no sé què t'he de contestar perquè no m'has dit res, no? És un
0: exacte,
1: poc això, no?
0: Exacte.
1: Vale, tu has rimat molt bé, però no m'has enviat el missatge. Això és el contrari que tal vegada passa en la glosa, no? Que hi ha un missatge ocult o una ironia o aquest sarcasme que pot haver dins la glosa. I trobo que això es veu molt clar, no?, en la teva manera de rapetjar.
0: Sí, això eren les armes meves i els de tenia clares. I a la final, concretament, que m'ha tocat en Bandaura, Mangara,
1: exacte,
0: en el lot de Banyoles, he descobert, i bueno, me va caure molt bé, vam fer molt bona amistat també després de baix escenari, que això també és important. I jo crec que l'unió, que m'haguessin pogut fusionar ell i jo, haguessin fet un raper bo per anar a competir a puestos molt important. Ell tenia una musicalitat molt bona, molt bona, sí, cuidar que sí, en qualsevol estil de música que li van posar, i li faltava un poquet d'ingeni que potser jo sí que tenia en aquell moment.
1: Aquest tipus de concursos o aquest tipus de posada en escena, no sé si és mig pregunta, mitja reflexió, però trobes que en el món de la glosa faria que s'hi aproximi gent més jove?
0: S'ha anat renovant la plantilla de glosadors i es ve que surt gent jove. On no hi ha tanta gent jove és en el públic, val? Tot i que també en aquest moment s'he de dir que és la meva senzilla opinió. La glosa menorquina és un moment dolç. Crec que hi ha espais on sí que ve gent jove i s'està interessant gent jove, val? Dit això, la glosa menorquina és un fenomen cultural antiquíssim i s'ha mantingut molt fidel a la seva estructura i a la seva musicalitat fins ara. I les formes, a poc a poc, van tornant arcaiques. La primera vegada que sents cantar les porgueres, que és la tonada de la glosa menorquina, moltes vegades crides atenció, perquè és una música i un cant arcaic, d'acord? I bueno, qui sap apreciar el valor de so, molt bé, perquè és un valor afegit, però és qui no té previst apreciar-ho, tot d'una li pot crear inclús un rebuig, li costa a vegades, d'acord? I nosaltres que hem fet a vegades cursets a les escoles i això, hem vist que xocava molt a l'alumnat. I d'ancians en establert contacte sempre intentam posar, igualment que posant quartetes més alegres de música popular, tipus l'Amo Son Carabassa o la Morena de Torret, bueno, qualsevol de sona que són com a més alegretes, més dinàmiques, també hem descobert, i sobretot en Abel Villalonga, que és qui va ara fer cursos i això per les escoles, i en Pele també, quan afegeixen cosa de rap, una petita mostra, l'atenció dels alumnes es capta tot d'una. Al final, és el dia a dia seu, aquest tipus de músiques més electròniques, més de bombo caixa, sonen moltíssim per xarxes socials, per les ràdios, i els crida molt l'atenció. I et sorprenen, i és un canal que ens permet activar l'ins interès i a través d'aquest canal després arribam a la glosa.
1: Tu t'hi veus rapetjant aquí a Menorca amb aquest perfil de freestyle? Trobes que trobaries un context o trobaries les persones per poder-ho fer?
0: Difícil. Se pot arribar a fer, sí que es ve que hi ha companys de dir que una temporada havíem estat provant, però eren glosadors, no eren rapers, no? I no som rapers, he anat a la zona, però jo si m'he de definir, m'he defineix com a glosador. Difícil perquè no sé si tenim públic, que potser també en tindríem, però bueno, no tenim prou quantitat de persones que en aquest moment puguin rapejar en català, així en format improvisat, saps? No ho sé, jo el tema de si és rap... Clar, jo no ho veig com un tema de substitució, d'acord? Ho veig com un tema de conviure i d'evolucionar. Nosaltres, els glosadors menorquins, xerrer de nosaltres, però bueno, podria xerrar dels nostres germans mallorquins, perquè també prenem camins paral·lels, de cada vegada introduïm més tonades, val? I sense oblidar ni menys tenir la nostra tonada principal, és el sumum, i és el sumum, i nosaltres l'estimam, i per nosaltres la bellesa, però sí que introduïm, perquè creiem que hem d'innovar i hem d'anar introduint coses.
1: Sí, com les dècimes, no? De vegades...
0: Les dècimes els tenim ja molt naturalitzades. I van trobar, m'ho ha dit, molt de debat i molta polèmica a nivell de glosadors, però van trobar un poc la mesura. Ja és no passar tanta pena fer. El que agrada queda, i el que no agrada se deixa de fer, i no passa res.
1: Sí.
0: I bueno, és això, és provar. I el glosador ideal, o el glosador amb majúscules,
1: fa octaves.
0: Per què no pot ser aquella persona que sap improvisar damunt diferents varietats musicals, incloent el rap? No sé si m'explic.
1: Sí, sí. El cant improvisat és un art, i tant a Menorca com a Mallorca i com a molts altres indrets, no? Perquè podríem fer un repàs de cant improvisat a nivell mundial com a eina de transmissió oral i de comunicació. I segurament ve de temps ancestrals. Supos que ara te demanaran si continues, si vols participar a nous tornejos o classificacions, perquè ara sembla que a partir de l'any que ve també hi hauria classificatòries per participar en el torneig final.
0: Ara encara estic, la veritat que encara estic digerint tot el que m'ha passat dissabte, que és molt recent. No m'ho esperava gens, la veritat que no m'ho esperava, ho intentava guanyar, però no m'ho esperava. I després tot el tema que ha generat, que s'ha inflat moltíssim a través de xarxes, mitjans de comunicació, i que en aquest moment ho estic digerint encara. No havia de ballar pràcticament a l'escenari, i m'ha fet gràcia perquè m'estaven fent una entrevista per un diari de Catalunya, una entrevista filmada, i me demanava el reporter... Diu, bueno, diu, com creus que aquesta victòria afectarà la teva carrera de cara a defensar el títol l'any que ve? Vaig riure. Dic, carrera, dic, jo tinc una dona, tinc dos fills, tinc una feina, tinc un projecte de vida muntat, dic, i no ten temps material per entrenar ni per tenir una carrera. M'ha fet gràcia. És una anècdota ben que dic, que no crec que torni l'any que ve en el torneig. Som conscient que el que m'ha passat, no anava a dir el que ha fet, no, el que m'ha passat té una repercussió, i som conscient de que anaré a glosar i se m'ha demanarà que a qualque moment que també pugui repetjar qualque cosa. Som conscient que potser des de Catalunya me convidaran qualque vegada a fer una exhibició. Tot això som conscient, no dic que no hores d'ara, però enfocar les meves energies vitals a dir... He de seguir perquè aquí ara comença una història, jo puc estar, he de mostrar que tenc nivell, puc estar entre 5, puc estar dins el circuit, perquè ens entenguem, un circuit professional o semiprofessional, no sé què es crearà.
1: Sí.
0: No, perquè no estic en aquest punt vital, ni d'edat, ni de rutina, ni d'organització.
1: Bueno, sobretot pas a pas, glosa a glosa, i a poc en poc pues, anar prenent decisions, i segurament com qualsevol improvisació, doncs segur que improvises molt bé. I enhorabona per aquest premi, i espero que mos veguem en el pròxim glosat i puguem gaudir de sa glosa i també de rap, qui sap. Gràcies, Vicent.
0: I tant. Molt bé. Moltes gràcies. Molt agraït.
2: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar sa ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far.
3: A continuació, Destraper-lo amb una cançó del disc Soterrani enregistrat el 2020.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bones tardes, seguim en la segona part del segon capítol d'aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no ho segueix tant, a la vegada no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta, de l'any 40...
2: Jo soc del 39.
1: Del 39.
3: Del 39.
1: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que van néixer fa 85 o 86 anys, no?
3: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
2: 38.
3: El 38 també.
2: Final
3: del 38.
2: Sí, sí.
1: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que ens contin avui.
3: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Que encara dones guerra a el lot d'aquests petitots, eh?
2: Sí, sí, sí. Sé el que és perdre amb el lot de 14 anys i ho tinc assimilat.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
5: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzell somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.

per la mà viva. Aitor Comelles, orgànic, doc i pioig. Per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasi.

0: se m'ho s'ha vist esplomero des de ma carallota. Més ego que eco, teniu de prototip i este tip de carrer. Sempre compris polític i flic, que facilitem i reciclem i els de felicitem. De xanxullos, aquí ningú s'entem.
1: Aquí ningú s'entem. Aquí ningú s'entem. Espanen sa cara, ho amaguen, veig s'explora.

0: Y la ambición, queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición, queremos el retorno i la devolución.
1: La música és eina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música és eina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra,

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: aquest moment tenim seguts amb nosaltres en Marijo Ribas, que en aquest... Marijo, encantat. Com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Marijo, vens a presentar un fotollibre que es diu Forasters. Què és lo foraster per tu?
1: Clar, un foraster, per jo, inclou un concepte de geografia desplaçada, no? Una diàspora, però a més el treball aquest pues, era una recerca sobre què havia significat aquesta paraula Mallorca i la meva vida o la meva família en concret i en el context en el que vaig créixer i néixer i tot d'una vaig entendre que implicava també un concepte de classe.
0: De classe. Tenim en aquesta... en aquesta recerca que tu has fet, arxiu familiar, fotos teves, com està tota aquesta ebullició d'imatges i com ho has compilat?
1: Sí, jo des de que vaig començar a fer fotos anava a visitar la meva família, bueno, mon mare és d'Andalusia, de Jaén, va venir a Mallorca amb de 7 anys i cada any anàvem com a fer turisme, a fer una visita familiar a les àvies, tios, cosins que encara queden a... allà, i jo anava documentant, anava fent fotos, eren fotos molt d'arxiu familiar, molt pues, de l'àvia, del paisatge, tal, però clar, no era una foto documental neutra o etnogràfica com pot ser un projecte que vas a fer, no sé, a Àsia. Mm. Era un projecte també molt personal. I vaig anar fent aquest arxiu de foto allà i un moment donat vaig pensar com que era interessant posar el focus amb aquesta diàspora, aquest desplaçament de pues, ma mare que havia vengut i que després havien vingut també cosins, altres familiars que s'havien establert, d'entrada eren temporers però després s'establien a Mallorca i com aquesta doble identitat s'havia mesclat. Per això vaig decidir dividir el llibre en dos blocs, que seria allà, que és el lloc d'origen de ma mare, que és Andalusia Jaén, i aquí, que seria Mallorca i com a Mallorca viuen pues, els forasters que són la meva família.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prou no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carp.

Ara sentim l'àmel·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

crescut unas flors. Del ferro i del roc

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Es que xerràvem, però encara no hi he anat. I quan us vam decidir, vam triar el dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. I des de Can Capó, que en 78 haurets, si ho que siguis d'altre esmercat, peix de sopa i xerrat. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. Donin tites i sa puta canya.

Dresden for the bash. Ja em tiré dues escalles de litxi i em va muntar un parell. Però amb aquells homes i tant disquitxos, les canyes que em fan anar a trobar. Déu puta peix, Déu puta peix, Déu puta peix, Déu puta peix, Déu puta peix, Déu puta peix. I aquell dia mos va ploure i va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Déu puta peix, Déu puta peix, Déu puta peix, Déu puta peix, Déu puta peix, Déu puta peix, Déu puta peix.

vida. Entre parats passam el temps i ens miram darrere els vidres. Mentre el rellotge va més lent, ja no té preu

0: Radio Far. I bueno, farem una presentació més formal i començam amb el currículum d'Anna Júlia Català Benejam, que és ciutadallenca, que des de fa 17 anys viu a Barcelona. És graduada en Filologia Catalana, màster en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes i en Gestió Cultural. També és doctora en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals i des del 2016 fa feina a la Institució de les Lletres Catalanes. Ha escrit articles per a revistes i mitjans com Reduccions, Veus Baixes, Haidé, El Procés, 14 Cultura i la col·lecció Bèsties d'Edicions Poncianes. I ha assistit a cursos i tallers de l'Escola Blum, Fundació Joan Brossa, Centre de les Arts Lliures, Llibreria Finestres i la llibreria No Llegiu. Actualment és membre del comitè de la selecció de Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any i treballa en l'edició crítica de l'obra poètica completa de Mercè Rodoreda, juntament amb la doctora Marina Agustà. Quasi res, Júlia.
1: Sembla que xeris d'una altra persona.
0: Però no, ets tu.
1: Crec com una espècie d'alteritat.
0: Ets tu, ets tu. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscaedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Soc l'Aina i el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far. La Ràdio Cultural

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir, que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu: l'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor. Ja està, d'Anna Carmen, de George Bizet.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra, com de costum, d'Andreu Llamburu. I avui és el darrer capítol, és l'arribada, la travessa, el final de la travessa d'aquest viatge que hem realitzat plegades. I com cada travessa no me'n puc estar a dir-vos gràcies. Gràcies per escollir els contes com un lloc on trobar-nos, per permetre que aquestes paraules que hem anat compartint hagin entrat a ca vostra o dintre del vostre cotxe o us hagin acompanyat mentre caminava o a la platja o simplement mentre estàveu allà assegudes donant-vos el plaer de sentir un conte. Per jo sempre és un plaer estar aquí, amb vosaltres, amb les històries. I avui, com és el darrer, no podia estar de compartir aquesta història. Una història que xerra justament sobre finals, sobre totes les coses que poden passar quan el com acaba. Ho sap tothom, els llibres comencen a la primera pàgina. I aquest llibre que compartirem també. Però quan arribes a la darrera pàgina, al final, què passa? Doncs el que passa és que de vegades algunes coses comencen on menys t'ho esperes. A vegades hi ha coses que comences allà on s'acaben altres. Així que aquesta travessa acabarà avui. Però qui sap què vindrà després o què començarà després? Quin contra triareu o quina aventura encapçalareu? Va, per ara simplement connectem-nos amb aquesta història, desconnecteu de la realitat i enceneu les llums de la imaginació.
0: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes, viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula DOC, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

Thank you.

de tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial, no lliuraràs del sastre que tal sal. En el mateix moment que dius adeu i gires el cap, sa llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent, i la mentida inventada es torna en veritat.

0: L'Egip dels déus, quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacar millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet, com crida, com obre ferides que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet, xerbet.
1: No he escrit en lletres
0: de mar.
2: Dedicat a tots i cadascun dels animals que ho passen malament en aquest món, va per Valtrus.
3: Tancat dins

sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys. Allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb Paula Arcibín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, bé. Hola, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel.
0: La Raquel, però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pot muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Acabats. Na Fàtima Anglada, hola. Benvinguda.
4: Hola. Fem una aquelarre i tancar el micro, o què faig?
1: No, acabam de començar.
4: Ai, perdó, és que s'emociona molt pot a vegades. És que clar, les vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
4: veniu
0: pot ser.
4: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau i farem festa.

0: Gaby Missilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Fric, capítol 78, en el qual ratllarem d'una novel·la que és com un patiment bíblic, en el final del qual en surts com si haguessis entès qualque cosa de sa vida que ningú més ha entès. Alleujat i meravellat per continuar vivint. Una novel·la d'un estimable valor humà. Pot ser una de ses novel·les més humanes que llegireu mai. Aquest és el meu homenatge a totes ses mares amb Anna No, d'Agustín Gómez Arcos.
2: The one of us, the one of us, the one of us.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com amb promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Boicot. Boicot. Venga, va. Boicot. Pedro ha passat a tenir un nou canal de notícies.
1: Next Level.
0: Next Level.
2: Next Big Bug, no sé què. Empreses de transport menorquines, empreses de transport menorquines col·lapsades per les massives comandes de radars de carretera per part dels ajuntaments de Menorca. Va sortir una oferta de 3x2 a Temu, hem vist com ha anat a mitjorn i hem pensat que puto li fotem i ja ho veurem.
3: S'ha de fer pasta.
2: Ha de fer auditoris.
0: Fred o frena, que no t'entenc. No t'entenc.
2: L'Ajuntament d'Es Mercadal anuncia que enguany farà el cartell de Sant Martí una intel·ligència artificial. El concejal de Cultura i Festes ha declarat que Sant Segura va posar ChatGPT de pago i ara l'ha d'amortitzar, tu. Saps que...
0: Els primers
2: gratis, més, però si no dius que no, te cobren, clar, llavors. I internacional, Benjamin Netanyahu ha obligat a cancel·lar les seves vacances a Winnipeg aquest estiu per la seva ordre d'arrest internacional.
0: Venia a Winnipeg, aquest.
2: Venia a Winnipeg, tu no t'enteres.
0: No m'ho diguis.
2: Declara que me fan una putada perquè ja he dipositat el xalet i no me'l tornen i demà he telefonat a Welling i vaya marrón m'espera demà. I última hora, una nova promoció de pisos a Immobiliària Menorca, 400 pisos de 25 metres quadrats, 3 habitacions, 2 banys, pati impuesto de casa de Dacà, molt important, xec.
3: Important, important.
2: Pàrquing, piscina, per un preu inicial, piscina. De 18 milions d'euros, crec que posa aquí. Una ganga.
3: Per l'entrada tenim.
2: De la casa de Dacà.
4: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Avui entrevistam na Dolors Boatella, activista cultural i llibretera de Bada Llibres. Bon dia, Dolors.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé.
0: Me fa molta il·lusió ser aquí, en aquesta llibreria.
1: Casa teva.
0: M'ho l'estimem molt. Escolta, ja fa 7 anys que ets aquí, que ets de Ciutadella, amb sa teva Bada Llibres. Això vol dir que per molts menorquins i menorquines ja ets sa llibretera de confiança.
1: Espero que sí.
0: Jo estic segura que sí.
1: Sí, la veritat és que fa 7 anys que vaig venir a obrir la llibreria més bonica del món i ho vaig fer amb tota la il·lusió perquè també és el meu projecte de vida. És a dir, jo he vingut a fer feina i a viure a la vegada. I podia haver sortit tot al revés, però resulta que ha sortit molt bé. És un repte cada dia, però també és una il·lusió i hi ha moments que han costat més, com per exemple, evidentment, quan hi va haver la pandèmia, que aleshores et planteges fins i tot si es podrà continuar. Però després també hi ha altres moments molt polits que tenen molt a veure amb els lectors i lectores que ens visiteu i que al cap i a la fi doneu sentit a aquest projecte.
0: Avui te volia demanar també per ser Dolors d'abans d'arribar a Catalunya, no? Perquè, clar, o sigui, com te deia, per nosaltres ara ets una Dolors de Bada Llibres, no? Però tu abans havies sigut guionista, humorista, un munt de coses, un currículum variat. Sí. I no sé si mos vols explicar un poc com era una Dolors abans d'aterrar aquí.
1: Doncs la Dolors abans d'aterrar a Ciutadella era una Dolors que tenia molta vida social i una persona que sempre m'he mogut des de molts ambients tots relacionats amb la comunicació. D'entrada, la meva formació és enginyera en disseny industrial, cosa que es pot dir, sona bé, sona com així, com pompós, però realment no he exercit mai de... I no he exercit mai perquè me n'havia d'haver adonat que sent de les poques dones de la carrera seria molt complicat per mi trobar feina en un ambient laboral realment molt masculí. Tot i així, vaig continuar estudiant un cop vaig acabar la carrera i vaig estudiar coses que tenien a veure amb màrqueting i amb publicitat i em vaig dedicar més en temes de comunicació. Primer des de la divulgació científica i després en contextos més de mitjans de comunicació. I, clar, els temes amb els mitjans de comunicació, la relació que tinc amb els mitjans de comunicació neix perquè, per pura casualitat, perquè resulta que hi havia una xarxa social que d'alguna manera formo part de la generació que vam ser precursora, que és Twitter, i en allà, doncs, els inicis d'aquesta xarxa social, que era una xarxa social molt diferent de com ara ha esdevingut, en aquells moments, doncs, la forma de relacionar-nos era des de l'enginy i des de l'humor. I a mi se'm donava bé manipular imatges, manipular-les en el sentit humorístic, no per fer el mal, com ara sembla ser que passa amb la intel·ligència artificial, no té res a veure, feia memes. El que es coneixen com acudits o idees humorístiques ràpides que jo concentrava molt en temes d'actualitat. I el generar aquest tipus de contingut, doncs em va passar que als mitjans els hi va encaixar i els hi va agradar. I suposo que durant un temps vaig formar part d'aquest perfil de... si vols, d'influencer, que agrada als mitjans, no? Són coses que ara puc analitzar. En aquell moment ni ho pensava, però ara veient com funciona el món, doncs sí que ho entendríem així. I això em va permetre treballar amb uns entorns que realment han sigut molt divertits, m'ho he passat molt bé, he après moltes coses, i també vaig aprendre, per exemple, treballant amb televisió, que no era el meu espai natural. O sigui, m'ho he passat molt bé, he après a fer guions, a fer contingut, a fer un plantejament de projecte i, sobretot, entendre molt bé el que li agrada al públic. Però també he entès que... Vull dir que també vaig veure clar que no era un projecte que també tingués relació amb el que, amb la meva manera de pensar i amb ser coherent amb com crec jo que ha de ser una vida. És a dir, no... Per mi la vida no té res a veure amb la tendència, no té res a veure amb la moda, no té res a veure amb el consum, no té res a veure amb fer rics gent que ja és molt rica i en potser en tocar uns temes molt, molt, molt honorables, com per exemple la justícia, les llibertats, el feminisme, però pel simple fet de fer audiència i fer... bueno, no vol dir que no estigués bé el que vaig fer i que aprengués molt, però tampoc em sentia que a la llarga això fos la meva, el meu recorregut. També hi ha una altra cosa que m'unia moltíssim m'unia amb la meva vida anterior a viure a Ciutadella, que és la música. Jo formava part de l'Orfeo Català i això ha sigut potser la part que més m'ha costat superar, perquè sí que és cert que la realitat és que quan un dia t'anava malament i tenies potser un moment de precarietat laboral, el fet d'anar a cantar al Palau de la Música tot ho arreglava. I també tenies una possibilitat de fer unes produccions musicals amb gent de tot el món, que són noms de la música, que probablement si m'hi hagués dedicat professionalment no hauria ni somiat d'actuar-hi. I clar, aquest context, home, sí, el trobo a faltar. Però el trobo a faltar no des de la pena, eh? El trobo a faltar des de tancar els ulls i pensar que bé, quina sort, quina llàstima no haver-ho acabat d'aprofitar una mica més. Però també és cert que aquí també estic fent coses molt maques i la música sempre m'acompanya.
0: Bé, idò, o sigui, ja ho hem vist, guionista, humorista, mamaire, podríem dir,
1: sí,
0: amb aquest nom tan espantós que té sa, contralto, també. I llavors, això, arribes a Ciutadella, però aquesta faceta pública no l'acabes d'abandonar del tot perquè sorties en el magazín de TV3 de després de dinar, es tot es mou.
1: Sí, de fet, quan arribo aquí em passa una cosa que... Perquè jo els últims anys treballava en un programa d'humor, l'Està passant, que jo no sortia en pantalla. Feia moltes coses per pantalla, però no sortia jo físicament. I en canvi va ser venir aquí a obrir la llibreria i el programa del Tot es mou els hi va venir de gust. També era un moment en el que es portaven molt les connexions a distància. I els hi va semblar divertit connectar-me amb ells. I jo m'ho vaig passar bé, també. Dic que ara veig aquells vídeos i ho faria molt diferent, perquè Alerta era combinar el món dels memes i de l'actualitat amb el món de la literatura. Una cosa que no sempre que és molt histriònic, si vols. Però bueno, com que al final també es tracta de muntar una mica d'espectacle, jo pensava que era una aportació també per la llibreria. No en el sentit que aquí hagués de venir gent ni com a publicitat, però sí perquè s'entengui que a TV3 també han de passar coses de la resta del territori de la parla en català. I estava bé que, de sobte, amb totes les llibreries que hi ha a Barcelona, doncs la connexió fos amb una llibreria de Ciutadella i per què no. I només per això em va semblar molt, molt catxondo de fer la connexió, que era un desastre, perquè aquí no tenim fibra òptica, 2025, Alerta, i sabeu què volia dir connectar-se a distància? Que sempre, bueno, que pràcticament havia de posar un Siri a Santa Clara perquè la connexió no es perdés. No entenien com hi havia tan poca connexió al casc antic de Ciutadella. I la veritat és que és una de les coses que potser més vergonya fa. El tema és que, a més, i els vecins entraven i sortien quan els hi petava i, per tant, havia posat un cartell que estava gravant, estàvem emetent en directe, però tot i així sempre hi havia algú que... Nena, no, saps? Podria dir noms i llinatges de la gent que... Sí, vecins que tampoc ho entenien, però bueno, devien pensar en aquesta llibreria passant coses rares perquè aquesta noia està fent... I ara tinc encara un peu, l'únic que encara conservo, amb mitjans de comunicació. Faig una col·laboració amb Catalunya Música, on hi parlo de la música que trobo en els llibres que llegeixo. Catalunya Música és una emissora de música clàssica, per això encara conservo una mica aquest vincle amb la música, i aquesta sí que és una relació que, fins que se'n cansin de mi, m'agradarà mantenir, perquè combina perfectament els dos mons i, a més, prenc un gustàs.
0: I t'ho he de demanar, per què Ciutadella? O sigui, com vas arribar aquí, en aquesta llibreria?
1: Home, realment, primer perquè Ciutadella és el lloc més bonic del món, però després perquè la meva parella és ciutadellenc, és en Cris Juanico. si havíem de provar de tenir un projecte junts, havia de ser amb un bon motiu, per un bon motiu, amb un bon argument, i un projecte com el de la literatura em permetia desenvolupar-me. També ella és una persona vinculada en el món de la cultura i també de la literatura, perquè en Chris escriu les seves pròpies cançons. Clar, no anàvem amb una mà davant i una al darrere, és a dir, en Chris ja és algú que coneix molta gent, tothom aquí, que té un lloc en el món. Vull dir que sabia com assessorar-me i com... Al principi era més present, ella a la llibreria també venia més, m'ajudava més i vull dir que no ha sigut tampoc tan... Aquest és el motiu. El motiu també és l'amor. El motiu és l'amor. És un motiu que ha mogut la majoria de llibres que hi ha aquí, per no dir tots. És l'argument que tot... El motor de tot és l'amor.
0: Crec que més que quan vas obrir aquesta llibreria, o sigui, no vas donar només un punt de venda de llibres, no? Sinó un motiu i un espai al voltant d'on organitzar bueno, cultura a Menorca. Per què creus que és important que la llibreria no només sigui una banda on es venen llibres?
1: És que no, és justament el contrari del que ha de ser. És a dir, no és una botiga, és un espai de cultura. I amb això què vull dir? Que si tu agafes el llibre com un objecte, ja l'hem cagat. Aleshores, sí, el pots comprar per Amazon, val? Perquè no hi ha més. Però si creiem que un llibre no és un objecte, és a dir, és un format que conté una obra literària important o un assaig o el que sigui, però en tot cas, és un contingut cultural, l'has d'acompanyar. I l'experiència literària no només és llegir el llibre, és per començar la selecció, la recomanació, la lectura i, si vols, tot el que la lectura comportarà, és a dir, compartir-la en forma de grup de lectura, experimentar-la, per exemple, en forma de recital, en forma musical, com a glosat, també podem aprofundir-hi invitant a persones que en saben molt i que ens poden explicar molt més enllà d'allò que hem llegit fins on pot arribar el coneixement que hi ha al darrere d'un llibre, autors que han viscut unes vides i unes experiències que poden ser exemplars o que poden ser un camí per seguir, una font d'inspiració. També perquè crec que Ciutadella es mereix espais que siguin combatius amb la cultura, és a dir, que siguin avantatjats, que siguin pioners, que no siguin... Com t'ho diria jo? Que Ciutadella es mereix formar part important, un punt de referència dins del mapa literari en català. I això és complicat en un lloc on el sector literari no està cobert. I no hi ha alguns projectes editorials, i cada cop més, i endavant, però estarem d'acord que no d'una manera
0: No,
1: professionalitzada
0: no
1: i
0: està clarament dins el
1: arrelada.
0: circuit.
1: No. Hi ha, per exemple, la iniciativa de Llentrisca, que estan a Mercadal i que ho fan molt bé i estan prenent una línia molt interessant, però estarem d'acord que és un embrió encara, tot i que ja hem fet moltes publicacions. Aquí, per exemple, tenim edicions del Cuc, que estan fent la revista Lucas, que van començar amb un petit assaig. Bé, són iniciatives que s'han d'acompanyar, però no és un engranatge del sector del llibre potent. També és cert que la realitat de la illa fa que sigui, que ens trobem també amb unes mancances a l'hora de la distribució. La distribució és superimportant. Pràcticament us diria que del més important i del que menys es parla del sector del llibre, perquè el compromís de que un llibre surti és fins que arribi a la llibreria. I aleshores s'hauria de fer una bona repassada a totes les ajudes i finançaments públics que es donen per publicació, perquè realment aquestes publicacions puguin arribar al seu destí, que encara no és el final, però que és l'important, que és a la llibreria. Manen molt, s'emporten gran part del pastís les distribuïdores i fan una mica el que volen. I això és N'hi ha de tot tipus, eh? N'hi ha també molt responsables, però s'ha de mirar de cobrir bé. Després hi ha el tema que Ciutadella, amb tot això, es mereix també que puguin passar coses i que puguin haver-hi autors i que puguin presentar, que puguin publicar i que els pugui veure el món. I això també s'ha d'acompanyar. El món de la literatura és una mica com el de la dansa. Som els últims de la cola, però tenim moltes coses a dir i s'han de fer moltes coses. I, lamentablement, no sempre l'administració està jugant al nostre partit. Per no dir que moltes vegades fins i tot ens trobem que confonen literatura amb lectura. Gent que se suposa que ha de saber una mica de què parla.
0: I a més, segurament aquest tipus de cultura feta des d'aquí, feta en els carrers, des d'espais com aquest, són molt importants en un moment en què sembla que la cultura ens ha de venir des de fora, no?
1: Sí.
0: Un projecte com Hauser, per exemple.
1: Jo no sé, crec que a la societat tenim moltes coses a fer. El primer és que les decisions les prenem consumint. Un llibre no és un producte de local, no ho és, no ho és de proximitat. Però la llibreria sí. I la llibreria, els meus impostos quedaran aquí a Ciutadella. I serviran per tenir un carrer més net, perquè hi hagi un servei mèdic que ens pugui atendre i perquè els professors us puguin cobrar el seu sou. Per tant, està clar que els instituts haurien de comprar les llibreries de proximitat, però també perquè passa tot això, perquè fem activitats i organitzem tot aquest tipus de mogudes, també perquè acompanyem els lectors des de que neixen fins que es fan adults i jo sé als fillets petits què els agrada llegir i sóc molt millor jo recomano un llibre que no pas a Amazon. Amb tot això no sé com combatre que això no és una boutique de luxe ni tampoc és un caprici de vacances d'algú que ve aquí i diu oh, quin lloc més bonic i m'hi faltarien uns quants pareos i uns quants souvenirs que no saps ben bé què són, si art o artesania o no sé, per tenir com una cosa bonica i encantadora només per l'experiència del turista. D'acord, la llibreria és bonica, però la llibreria no és tot això. La llibreria és una llibreria que aquesta tarda, quan plogui molt, i vingui una mare a buscar la lectura per l'institut del seu fill perquè li ha dit a l'últim moment que ha de llegir un llibre per demà, el pugui trobar i tingui la tranquil·litat de que si estic a punt de tancar, doncs que em pot enviar un missatge i m'esperaré que arribi o li atracaré a casa. Aquest és el, aquest, aquest, això no t'ho farà mai ningú. I no ho sé, jo crec que l'administració es fixa molt en projectes que tenen molt a veure encara amb una potenciació d'un turisme i d'un turisme que és molt invasiu, perquè no és un turisme de qualitat, és un turisme que ens expulsa de casa i ens expulsa dels carrers i venen a especular, no venen a viure. I mentre això estigui passant i ho encobreixin amb grans galeries i que són galeries privades, que ni tu ni jo podrem... És que no, ningú podrà comprar un llibre de 4 milions d'euros, un llibre, un quadre de 4 milions d'euros. Aquest quadre ni tan sols està per vendre. Són purs exemples d'especulació, que a més estan superdocumentats, però que sembla que aquest rastre no... Que hi poden ser, doncs, que poden conviure, que porten gent, que et situen al món. Sí, bueno, no sé, creieu que tenim algun problema que ens situïn al món? Creieu que hi ha algú que deixarà de venir perquè no tenim un museu, galeria, que no sé si és un restaurant al final, on s'hi ha d'anar amb helicòpter privat, on s'hi ha d'anar amb un taxi, un barc taxi, amb tot el que contamina, en una illa que és reserva de la biosfera. Què voleu que us digui? Clar que a l'agost i al juliol a tots ens va bé, però ens va bé també sense tota aquesta pauada tan bèstia. Però clar, és la societat la que ha d'anar revisant aquest tipus de coses. No, no, perquè només l'administració

0: Les dues hi poden conviure, potser, potser sí, però ara de moment crec que s'està donant molta més importància. I el problema és que no és cultura, que aquí es confon tot també. I no és cultura, és una altra cosa, és capitalisme. És capitalisme.
1: En un marc i col·locat. Sí. En aquest sentit, m'encanta el cartell que tens aquí de fora, xerrant de totes les coses que Amazon no pot fer.
0: Sí, a mi em sap greu per ells, perquè no tenen res a fer contra nosaltres. Em sap greu perquè mai podran fer una presentació literària, ni tampoc s'hauran llegit el llibre que et podran recomanar, ni podran veure com un fillet ve amb la seva guardiola a rompre'l aquí i a pagar-te el primer còmic, el primer llibre, amb el primer conte amb les seves monedes. Això, tot això em sap greu, però Amazon no ho tindrà mai. Amazon té altres coses, sí. Per exemple, té molts autors novells que publiquen, autopubliquen per Amazon. I això en un lloc com Menorca comença a ser un problema. Perquè com que aquí no hi ha un teixit editorial tan potent, no hi ha tantes oportunitats, el rumb fàcil de poder publicar a través d'Amazon també el tenen. I m'estic trobant amb aquesta realitat. I és un problema perquè són autors que jo no podré tenir. Perquè jo no puc tenir un llibre d'Amazon. No puc tenir-lo perquè no el puc tenir. No em faran una factura ni podran servir-lo aquí ni de cap manera. Però són autors que jo tindria a la portada pel simple fet de ser menorquins, pel simple fet d'escriure sobre realitats de Menorca, encara que siguin autoedicions, però com a primeres experiències els acompanyaríem, però no ho podem fer si publiquen a través d'Amazon. De fet, publicar a través d'Amazon vol dir, bàsicament, que totes les dades dels seus amics i familiars se les quedarà aquesta companyia. Només els volen per això, per tenir els seus algoritmes coberts i poca cosa més.
1: Que, de fet, hi ha una pregunta que no t'he fet i que crec que ets l'elefant de l'habitació, potser. D'on te surt el tema de... aquest amor per la lectura tan... i per la literatura tan gros, perquè, o sigui, això, enginyera de formació, comunicació, coses que realment a priori no tenen a veure en la literatura, d'on ve tot això?
0: Mira, la veritat és que ha anat sorgint. Jo recordo la Dolors sent una persona que sempre he llegit, però no una devoradora de llibres. Ni tampoc, realment els meus gustos personals com a lectora sempre han sigut una mica especials, no vaig mai a allò que es porta, sempre vaig molt a clàssics, però és que ara, des que tinc la llibreria, llegeixo moltíssim, però és que m'agrada molt llegir. I probablement perquè, com que ara dedico més temps als llibres que a la música, també se m'està formant una mena de criteri literari que té molt a veure amb com jo sento la música. I, de fet, jo puc dir que a mi m'agraden molt els clàssics, perquè clàssics vull dir literatura universal, tipus, per exemple, soc molt fan de Tolstoi, i té a veure, el senyor Tolstoi i jo tenim coses a veure en relació amb la música que sentim. I ho puc entendre pel ritme, per la lírica que té el text, però també, sobretot pel que ens explica. Perquè quan són temes universals, quan parlem de la por que ens fa la mort o de la importància de l'amor, que això ens connecta amb molta gent, perquè tota la història de la humanitat aquest tipus de reflexions s'hi han donat. I és molt xulo, això, perquè és molt fort, no? És igual que sentir una peça de Beethoven que et connectarà amb el caràcter, amb el pensament, amb la reflexió d'algú que també es va fer aquestes preguntes. I ho estàs escoltant el 2025. I és el mateix que em passa amb els clàssics, és una passada. I això puc dir que m'emociona moltíssim i que hi ha vegades que no vull dormir, no me'n vull adormir, no me'n vull anar a dormir perquè vull acabar de llegir el capítol. I m'estic caient de son, i és la pitjor hora, perquè també és una altra cosa. La feina de llibreria, de llibretera, no té res a veure amb una pau i una tranquil·litat com per poder agafar

0: Ah, i ara em poso a llegir. Això no ha passat encara mai aquí. En el moment que agafo un llibre, sona el telèfon, entra algú, hi ha un missatger, he de respondre a un correu, vull dir que no hi ha aquests moments de... Suposo que és com anar a un restaurant o en un bar i trobar-te que el cambrer s'està prenent un cafè a la taula. Això, no, saps? No pots estar per això. Per tant, tinc poc temps per llegir i em voldria molt. I, per exemple, els diumenges a la tarda, doncs sóc capaç de llegir-me un parell de llibres. Fins a les
1: Sencers.
0: 2 de la matinada. Fins que el meu cap ja no pot més. Llibres finets. També és cert que, com a lectora, ara he de llegir-me coses que no van gaire amb el meu gust, perquè les he de poder o no recomanar, i no me'ls llegeixo tots. O sigui, no me'l llegeixo de dalt a baix, un llibre. A no ser que sigui un llibre que jo vulgui, perquè m'agradi molt. Els llibres del Club de Lectura tenen una certa prioritat, perquè vull estudiar-me bé, vull tenir una bona conversa agradable amb el club de lectura i sobretot els llibres amb els que, és que no llegeixo, estudio, són els llibres que tindran a veure amb les activitats que farem. Que aquests ja, o sigui, tinc unes llibretes de... Ara ja en tinc com 3 en marxa, que són llibretes on apunto les pàgines, la cita, la cosa, la referència. Què em faré de tot això? No ho sé, perquè després no és una cerca fàcil. He d'anar pàgina a pàgina a veure on ho vaig deixar, allò.
1: Però és preciós tenir que escoltar de
0: Sí,
1: lectura.
0: això, estic molt... Bueno, són la meva
1: Evidentment.
0: vida,
1: Un
0: aquesta.
1: dia els trobaràs i serà
0: Sí.
1: impressionant.
0: I a vegades m'apunto en una. Això tu vas apuntant a l'altra. I has d'anar. Però, perquè també té aquesta cosa de deixar escrit el que llegeixes. És com si tatuessis d'alguna manera aquella frase i penses que quedarà més en la memòria, com quan estudiàvem, que preníem apunts, doncs una mica el mateix. El tema és que sí, i després no sé, és tota una informació que guardo molt gelosa, però que tampoc és molt operativa, ja et dic. Potser seria molt millor que ho tingués en un drive i ho pogués localitzar més fàcil per paraules clau i tot això, però ho tinc en llibreta i escrit a mà, i amb una cal·ligrafia miro que perfecta, perquè m'agrada molt també ser curosa amb la manera d'escriure.
1: Sempre romanticisme
0: Sí,
1: per davant de
0: sí, però
1: superativisme, vull
0: després hi ha
1: dir.
0: factures i albarans i merdes d'aquest... Vull dir que no tot és... Sí, és cert, i miro de viure l'experiència també com a llibretera de lo més romàntica possible. Però no cursi. No és cursi. És un dia a dia fort, és un repte, són amenaces, ja ho hem parlat, hi ha el dimoni d'Amazon, hi ha tota una administració que no sempre està al teu costat, al contrari, a vegades està a la contra. Hi ha tota una sèrie de, bueno, d'idiosincràsies illenques que ens fan estar aïllats de coses que haurien d'estar molt més connectades, però tot i així és molt bonic. De totes les feines que he tingut i que puc somiar, aquesta és la més bonica. A pesar de que a vegades és dura com ella sola, però si puc pagar factures, arribar a final de mes i això és petitó, si no em canvien les condicions del lloguer, aprofito per saludar els meus propietaris.
1: Per favor, aneu alerta amb el que feis.
0: No, sí, és més difícil. Hi ha coses que pensava que serien més fàcils, eh? Perquè tinc moltes idees i, per exemple, m'és més fàcil treballar amb l'Ajuntament de Mou que amb el de Ciutadella. M'he trobat amb polítiques de consells insulars que no sempre, bueno, que no sempre són prou madures i prou sòlides, i m'he trobat defensant fires de llibre en català en moments en els que jo pensava i afiava que estava bastant superat tot això. També em trobo amb una realitat d'una... M'agradaria molt que hi hagués un gremi de llibreries a Menorca, però no m'agradaria perquè em fes il·lusió. M'agradaria perquè seríem molt potents, perquè tindríem un tracte més directe amb les biblioteques, amb una xarxa de biblioteques que crec que també ha de fer algunes passes endavant. Crec que també podríem treballar amb els instituts i els centres educatius d'una manera molt més professional i molt més compacta. Crec que des de l'administració se'n respectaria d'una altra manera. Crec que també com a llibreries entendríem amb què podem competir i que podem competir en moltes coses encara. I que encara que moltes llibreries d'aquí són molt diferents, perquè la llibreria Pau i jo som un ou i una castanya, però la Roser de Pau, que té una tradició que valoro i que també li tinc molt de respecte i admiració, és un model molt diferent al meu, però els dos podem conviure, les dues convivim perfectament i ella també segurament hi ha coses de, estic convençuda, coses que fem nosaltres que també troba molt inspiradores i molt potents, perquè al final, si passa coses literàries aquí, tots hi sortim guanyant. Autors, biblioteques, instituts, lectors, els primers que hem de tenir sempre el d'això. Vull dir que tot plegat, però vull dir que tot i que la realitat sigui diferent, sí, seria molt guai poder-ho fer, perquè també podríem parlar amb el gremi de llibreters de Mallorca d'una altra manera. Allà a Mallorca, per exemple, el gremi de llibreters mou un pressupost suficient com per poder organitzar el Sant Jordi o la Fira del Llibre en Català. Bueno, doncs jo crec que això també ho podem fer aquí. Amb tota la complicitat de l'administració, amb una feina molt col·laborativa, però bueno, ja tenim una edat, som gent adulta, que ja tenim, hem fet moltes activitats com per poder organitzar aquest tipus d'esdeveniments de cara al món. Això és el que jo vull.
1: És el que totes esperam que passi. Canviant un poc de tema, anem ara cap a una altra vegada cap a la música i cap a també aquests projectes personals, perquè tu aquí a Ciutadella, a més de la llibreria, t'has implicat en altres projectes, sobretot en el Teatre d'Esborn.
0: Sí, i, bueno, i si tingués més temps, uns horaris una mica diferents, que això també, aquests horaris són molt esclaus, encara m'involucraria més. No sé dir que no, em costa molt dir que no, i sobretot quan em fa il·lusió que m'ho demanin, perquè ara, per exemple, vam fer a l'estiu vam fer una cosa preciosa, que van ser Els Miserables, a la plaça d'Esborn. Va ser una experiència preciosa. I he fet concerts per tot el món, però el que vaig fer a la plaça d'Esborn, la sensació que hi va haver després, durant... que després, durant molts dies després, hi haguessin vecins que em vinguessin a felicitar, que em portessin un ramallet de flors. I l'impacte que va tenir directament amb els meus vecins va ser superxulo. I estem a lo de sempre, eh? Anem allà mateix. O sigui, cultura a peu de carrer, que té un impacte directe amb la societat, que el retorn és directe també, que té tot el sentit, que va... que està molt ben fet, que està molt professional, perquè treballar amb en Joan Mesquida, treballar amb la Clara Enrique és un somni, treballar amb aquells solistes va ser una meravella, treballar amb la banda municipal és un luxe, tot de gent jove que en sap un niu, perfecte. I ara estan preparant la primera producció del Teatre d'Esborn, que és una sarsuela, el Barberio de Lavapiés. Qui m'ho havia de dir a mi que cantaria sarsuela madrilenya del Barrio de Lavapiés aquí a Ciutadella? Em fa il·lusió, és un repte per mi, realment he sortit de la zona de confort, estic contenta. També hi ha una altra cosa que estic intentant, que és aprendre a ballar fandango, i vaig amb Arrels de Sant Joan, a l'Escola de la Coloma, amb na Mari, que em tenen molta paciència, que saben que tinc un problema de coordinació dreta i esquerra, i que bé, estic repassant, insistint amb els sis primers i amb els sis darrers, ja començo una miqueta de jota, però són coses que em fan molta il·lusió, perquè és posar-me al servei també de la cultura tradicional i la cultura, no tradicional, sinó la cultura emergent que surt aquí, formar-hi part i participar-hi, posar el meu granet d'arena, perquè al cap i a la fi, doncs, si la meva experiència musical pot sumar a un projecte com aquest, doncs endavant. Sí, no sé, estic nerviosa, eh? Lo del Barberillo també és escena. No és fàcil, no. No és fàcil, no. I després, no sé, tenim molts amics que fan moltes coses. Hi ha en Juli del Jasba i del Casino, que és una de les persones que més fa coses per Ciutadella i que més s'involucra i que més hi deixa la pell. I també quan el veig fent coses l'admiro i penso que, si ell pot, doncs és que el camí ja està una mica obert per poder passar. També amb en Joan Daltabull, que també mou sempre projectes preciosos, doncs és una delícia. El propi Teatre d'Esborn, crec que en Josep també té una línia que cada cop és més, bueno, més segell de la casa i fa coses més trencadores i més diferents, i això està bé, perquè ha de combinar molts temes. I no ho sé, i també els projectes literaris doncs també els podem moure més multidisciplinarment, que és el que ens agrada més fer. A mi el que m'agrada d'un projecte literari és que la literatura estigui per tot. És a dir, ja tu pugui fer un Blai Llopis, un recital, com que en Blai li agafi la paraula a un ballarí i que després hi hagi un músic que ho reculli i que hi hagi un glosador al darrere que també t'ho improvisi, i tot aquest tipus d'experiències que les tenim entre nosaltres, que formen part de la nostra realitat, que són els nostres amics, puguin combinar i puguin conviure, perquè aquesta és una força que no té ningú més. Així com Amazon no té una llibreria com la meva ni la tindrà mai, la resta del món no té un lloc com Ciutadella, a nivell cultural, que puguin passar aquestes coses. I això és un valor, hem de treure-hi molt de partit.
1: Ho hem d'aprofitar i espero que encara en passin moltes més. I xerrant de coses que han de passar, que passaran, què està passant realment de la llibreria i què trobarem d'activitats properament?
0: Ara passarà una cosa molt maca, que no passarà físicament a la llibreria, però passarà, que és un replec de poemes d'en Joan López Casasnovas. L'editorial Moll farà una publicació de 2 volums. Ara sortirà el primer volum d'aquí molt pocs dies, i amb en Txec Florit Nin i amb en Pere Gomila, que han sigut els que han tingut cura d'aquesta edició, doncs els hi he fet una proposta, els hi faré una proposta, un plantejament de presentació molt diferent del que solen ser les presentacions de llibres, perquè aquest llibre és especial, perquè el protagonista no el tenim entre nosaltres, però hi és en la seva obra. I per tant, tot el protagonisme d'aquesta presentació serà per les poesies d'en Joan, que han inspirat a tanta gent. Han inspirat en Cris Joanico va treure un disc íntegrament de poesies d'en Joan, Maria Àngels Gornés, l'obra poètica de la majoria de poetes ciutadallencs té a veure amb la pauada d'en Joan, i a més és que, a part de que el primer volum contindrà molts poemes que van ser editats fa molt de temps i molt descatalogats, que això ja és una aberració, perquè un dels millors poetes que hem tingut aquí que estigui descatalogat és impensable, i això per tant té molt de valor, i perquè les noves generacions i gent jove com tu doncs pugui tenir impreses les poesies d'en Joan i es pugui tenir per recomanar, per treballar, per estudiar. I després hi haurà un altre segon volum inèdit, i això és molt xulo també. Per tant, aquesta... I treballar això no és qualsevol cosa. Hem d'aprofitar també que la benentesa de que la biblioteca canviarà de nom, i farem una cosa especial a la Casa de Cultura. Tenim una llibreria petitona, però podem col·laborar amb entorns més grans. Hem fet coses al Teatre d'Esborn, hem fet coses al Teatre del Casino, hem fet coses a Maó, on hem pogut dissenyar un festival de poesia que crec que va ser una passa endavant també, i una manera d'entendre la poesia més innovadora i amb un espectacle més modern i més xulo. Crec que aquestes coses han de passar. I també, no només innovar en sentit de tirar endavant i fer coses modernetes, com per exemple una sessió techno de Patti Smith... Un listening party, que ja ho hem fet també amb la Laia Malo i amb en Jaume Reus, que són lo más, el Jansky, sinó que també des de la reivindicació de la tradició. I el Sant Joan cultural i la poesia de Sant Joan, que és d'arrel, que és tradició, que és llengua i que és tot el que tu vulguis, i que a més també és participativa i inspira moltes dones poetes, això també ho vull dir, que a la qualcada de poetes hi ha dones. El tema és que també, perquè també és importantíssim. I molta gent, quanta gent s'atraca a una poesia de Sant Joan abans que venir un recital poètic? Per tant, és una porta important a la literatura. I a part que hi ha poetes molt bons, o sigui, en Bep Joan, en Guillem Benejam, són gent que fan uns poemes de primer nivell, i això és, vull dir que tampoc tenen la capacitat de publicar que ens agradaria, Però tant de bo, tant de bo. Tot això ha de tenir el seu espai.
1: Res, Dolors, finalment, després d'aquesta conversa tan agradable que sempre m'agrada tenir amb tu quan vengues a llibreria, fins i tot, i te demanen coses, no me'n podia anar d'aquí sense demanar-te que recomanis qualque cosa en els oients de Far.
0: Val, agam. Oients de Far, com que tots sou molt diversos, de fet us hauria de recomanar un llibre a cadascú. Perquè aquesta és l'altra. Una altra cosa és que la gràcia... Que hi ha lectures molt guais, que ara us puc dir alguns títols, i si us sona bé, us hi atraqueu i veniu aquí a la llibreria, o a la llibreria Pau, a Sa Catòlica, on sigui, a Sa Llibreria de Ferreries, i aneu a mirar el que us comento. Però, sobretot, penseu que a mi el que m'agrada és recomanar un llibre per persona. És a dir, allò de fer una recomanació genèrica és una cosa que podeu fer els que sou prescriptors, però la meva tasca és a la inversa, perquè no sé si Hamnet encaixarà amb tothom, m'explico? Va venir, per exemple, una noia doncs, molt embarassada a demanar-me Hamnet i li vaig recomanar que s'esperés a llegir-lo. Potser no era el moment d'aquesta obra, no per res, però si heu llegit Hamnet, sabreu, és una tragèdia molt tragèdia i hi ha una pèrdua molt forta. Aleshores, no, potser no era el moment d'una novel·la així, per molt bonica que sigui. Però, per exemple, jo ara, per exemple, de coses que estic llegint i que m'estan agradant molt, per exemple, he descobert un escriptor que l'he descobert ara i em sap greu perquè m'ha agradat molt, fa una col·lecció de biografies per Raig Verd, es diu Jeanne Chenoz, i és un autor... Ho tinc aquí, espera, perdona, eh? Jo m'estic llegint la biografia de Ravel. Ravel és un compositor molt important i és un autor... Això podria ser una biografia més, però si us agrada el context històric, si us agrada... el contrapunt de detalls molt concrets que ens expliquen molt una persona i també el contrast entre algú que podria ser considerat un geni i que ho va ser, però també amb una persona molt petita, molt fràgil, amb moltes mancances també, aquí trobareu aquesta poesia de combinar una part com molt magnànima amb una molt petitona i aquests detalls que ens expliquen molt personatges importants del món, en aquest cas de la música.
1: Però sí, són només de sa música, no?
0: Sí, però també hi ha altres coses, eh? Per exemple, aquest Reis, un dels regals, em sap greu ser jo la que ho digui un altre cop, però la Península de les Cases Vacies ha sigut una de les novel·les més recomanades i penso que està molt bé. Està molt bé, és indiscutible, està molt bé. Després de coses que han passat també a aquestes festes, una de les maques ha sigut la de Joan Lluís Lluís, La cançó de pluja, que no, o sigui, Joan Lluís Lluís sempre ens treu de la zona de confort i ens planteja un repte, i aquest era posar-nos a la pell d'una orangutana, que és la protagonista, que ho dius així i dius, ostres, costa... Però és una fàbula preciosa, on realment, al final, potser té... Potser l'orangutana està més desenvolupada que molts éssers humans i en el meu cas ella em guanya. Aleshores, sí, podem aprendre moltes coses d'aquestes lectures. Ara hi haurà coses molt maques també que comencen, com per exemple la del Pol Guas, que Relíquia o Relíquies, que és la novel·la que sortirà la setmana que ve, amb Pol Guas, que és una veu que cal tenir present, que escriu molt bé, que és molt poeta, que ens agrada molt. També no em vull deixar de fer alguna recomanació més d'àmbit menorquí. En aquest cas, anava a dir Ciutadellenc, però viu a Ciutadella, però té un peu també a Ferreries, i és en Joan Triay, que té El color de les paraules, que si no us l'heu llegit és una novel·la molt bonica, que ens connecta amb una Ciutadella dels anys 50, una Ciutadella molt grisa, molt fosca, molt miserable.
1: Franquista.
0: Però també molt innocent i molt maca amb moltes coses, i sobretot quan són records d'infantesa, no? Que passen pels carrers d'aquí i que pràcticament pots viure la novel·la. Si surts aquí la Coca Rossa i te la llegeixes, la podràs viure en el mateix carrer, no? Sí, està molt ben escrita. I ara el que us deia, la gran novetat que tenim és aquesta publicació de les poesies d'en Joan López Casasnovas, que era un amic de la llibreria, que era una de les persones que més m'ha inspirat, més m'ha ajudat, perquè jo sempre seré una forastera, per molt que m'involucri, sempre seré forastera. Però que bé que un dels autors més importants i una persona tan coneixedora de tot i tan humana m'ajudés del primer moment.
1: Bé, foraster aquí és esquitxarra castellà. I en aquest cas no... Això no passa. Així que res, també m'ho vull afegir en aquesta recomanació del color de les paraules. Ja saps que jo m'encanta. M'ha enamorat moltíssim. I res, Dolors, moltíssimes gràcies. M'ha encantat xerrar amb tu.
0: És molt guai, està molt bé. El Far, tu, tots, el Càmera, tots sou... És casa vostra i és cert que podem, han de passar més coses, vull dir que i n'hem de fer moltes, sobretot, hem de fer moltes coses. Per tant, sapigueu que ens teniu de còmplices i d'aliats.
1: Moltíssimes gràcies, ho tindrem en compte. Una abraçada. Gràcies.
2: A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els dos sols.

0: Trobar personal preparat i disposat a treballar de valent en un restaurant d'estiu s'ha convertit en una odissea. L'establiment familiar fa anys que rutlla, però obrir des dels berenars dels matins fins als sopars dels vespres requereix una plantilla que constantment entrava en crisi. Això ha duit a un replantejament que ha resultat virtuós.
1: Època de muda. Capítol 47. Canviar el rumb.
0: Després de dues temporades de passar molt d'estrès perquè les coses sortissin bé i que la clientela marxés contenta, l'amo va decidir fer un cop de cap. Ara només fan un torn de feina i tanquen després del dinar. I resulta que ha estat un encert, des del punt de vista econòmic i també pel que fa a la qualitat de vida dels treballadors. A la societat actual sempre incentivada al consumisme, sovint es confon el volum que mou el negoci amb els resultats del negoci. I moltes vegades, reduir el volum vol dir augmentar els beneficis. Perquè a partir de cert moment, les despeses afegides s'enduen més diners que els ingressos que se'n deriven. Això ho coneixen bé alguns ramaders de Menorca, que han acabat rebaixant el nombre de vaques i així han aconseguit augmentar els beneficis. Pel mateix motiu que en el cas del restaurant. I és que el bestiar que no pots alimentar a partir d'una producció raonable de pastura a la pròpia finca obliga a comprar pinsos i farratges externs, que tenen un preu superior als ingressos que generen les vaques afegides. Tenir manco animals també vol dir reduir mal de caps i tensions, així com alliberar temps per poder fer altres coses que poden ser més estratègiques per a la viabilitat econòmica i per a la qualitat de vida de la gent. De vegades, menys és millor. Com és lògic, potser podran oferir una altra òptica a l'empresa de begudes que ven al restaurant, al repartidor que les hi porta o la tenda que ven pinsos als pagesos. El món està format de moltes peces i totes tenen la seva importància. Però amb un poc de visió de mig termini, més enllà de salvar l'any, tan de moda actualment, hauria d'interessar més que el restaurant no acabi tancant o que el pagès no hagi d'anar a fer de jardiner perquè no surten els nombres. Perquè si arribem a aquest punt, el negoci no serà menor, serà zero. La saturació turística és un dels temes actuals que provoquen debats, anàlisis i reflexions. S'entreveu un interès important d'alguns sectors per evitar que un procés així prosperi, perquè hi ha el risc que la gent arribi a conclusions similars a les dels exemples citats. Per això hi ha intents reiterats de catalogar aquests moviments com a antiturístics, a fi de situar les potencials alternatives en una situació de marginalitat. Però molta gent ja ha vist que el turisme, en realitat, ven l'entorn que millor s'ha conservat. I l'han conservat aquells que ara es pretén catalogar d'antiturístics. No es tracta d'anar contra el turisme, es tracta de canviar el rumb d'un creixement que ofega. Buscar una economia que generi beneficis reals, que millori la vida de la gent i que vagi recuperant un planeta que també s'ha de poder habitar en les pròximes dècades, és un camí que s'ha de recórrer amb convenciment i satisfacció.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Úrsula K. Le Guin, publicat originalment en anglès el 2008. Què? T'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, des que aquí no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és S'altreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessar per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries. Gris mig, Menorca Dog Fest, l'art de mirar la realitat. Un podcast de Ràdio Far en col·laboració amb podcast.cat.
1: Barcelona, un parc temàtic. Aquest és el títol del projecte que presenta Miquel Muñoz al Menorca Dog Fest, guanyador del Premi Joves Fotògrafs de Catalunya que otorga Inspai al Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Aquest reportatge retracta un model de turisme que condueix la ciutat de Barcelona cap a un procés de gentrificació aparentment imparable.
2: Tens la sensació que cada vegada que surts en el carrer topes en grans personatges. Com estàs? Com estàs? Com ben aterrat?
3: Bé, acabo d'aterrar fa res i amb molta il·lusió perquè és dels primers cops que el presento. O sigui, es va inaugurar l'exposició de que fa la Diputació de Girona la setmana passada, finals de setembre, i és la segona vegada que ensenyaré aquest reportatge públicament, per tant, amb molta il·lusió.
2: I com va anar aquesta primera estrena?
3: Bé, clar, la majoria d'aquests treballs els mous per ordinador i els veus en pantalles i de cop arribes a una sala que hi ha el polític, que hi ha el mitjà i veus les teves fotos en una paret i dius, ostres, aquesta sensació és molt xula, molt xula, per tant, molt bé, molt content.
1: I com és que ha estat la Diputació de Girona la que t'ha donat un premi per un reportatge sobre Barcelona? Ens pots explicar una mica?
3: Sí. A veure, hi ha unes especificacions en aquest concurs, que és el de Joves Fotògrafs de Catalunya. La Diputació de Girona té un centre de la imatge que és molt potent, que és Inspai. Llavors, ells són els organitzadors de fer aquest reportatge per tots els joves de Catalunya, per qui vulgui que s'hi pugui presentar. No ha de ser, a les bases no posa un reportatge que estigui en les terres gironines, o és... El podria dir una Diputació de Barcelona, però a mi em sembla bé que el doni a Diputació de Girona, així descentralitzem una miqueta tot el que és el monopoli de la imatge. Llavors, jo en aquest sentit, molt a favor.
2: I tu quan surts en el carrer, te sorprens d'aquests personatges que vas trobant i que acabes retractant, o és com vas amb un plan de avui serà aquest tipus de fotografia, o com funciones?
3: No, és un procés. O sigui, al final, jo m'he mogut molt per Barcelona des que tinc 18 anys, però hi visc només des de fa dos, perquè soc de Sabadell, però sí que he fet vida a Barcelona des que tinc els 18 anys. Llavors, fotogràficament, és un procés d'adonar-te'n del que passa al teu voltant. De fet, els primers dies de tota la selecció, de tot el reportatge, no hi ha cap foto dins la selecció dels primers dies que vaig sortir a fer fotos, perquè per mi era un procés d'anar mirant lateralment. Jo sempre dic que a Barcelona hi ha dues vides. Una és la de vida del turista, que és aquesta massificació, aquest boom, això que estan a tope i estan a tot arreu i és espectacular. I l'altra, la vida del que viu allà, de que té el bar de confiança, cada cop n'hi ha menys, però el bar de confiança on anar amb els amics, i que se'n va al gimnàs i se'n va a treballar i vol tornar tranquil a casa. Llavors, sí, amb aquest reportatge és una mica d'adonar-te'n que això està xocant, de que els primers ja no poden fer aquesta vida perquè els segons potser ocupen molt espai, i és adonar-te'n de quines actituds hi ha en aquests segons espais.
2: Clar, d'haver anat ocupant uns espais que cada vegada són, bueno, que estan més plens de diferents.
3: Més plens, i és una cosa que jo sempre, quan explico aquest reportatge, ho dic, jo no vull demostrar Barcelona com Barcelona és hortera, no, Barcelona és una ciutat preciosa. El fet és quin tipus d'actituds volem tenir amb aquest turisme. Que vindrà molt turisme és obvi, no és una bandera contra el turisme, sinó és un replantejament de quin model vols tenir tu com a veí, perquè al final són els teus veïns el dia a dia, i més en una ciutat que està tot l'any ple de turistes. Llavors,
1: I dius que hi vius a Barcelona des de fa dos anys. A quin barri, si es pot saber?
3: Jo visc a Poble Sec. A Poble Sec, però a prop d'Apolo.
1: Clar.
3: Llavors em toca de prop, inclús quan m'agrada sortir a córrer, que vaig per davant del mar, ja sé que durant l'estiu no, tampoc sortiré a córrer perquè fa una calor horrible, però no aniré per la zona mar, que per exemple a mi a l'hivern sí que m'agrada molt poder estar davant, però sí que amb 5, amb 10 minuts caminant estic al mig del Gòtic, llavors sí que...
2: T'hauríem de demanar si tu havies estat turista alguna vegada i si és més de motxilla o d'anar a un resort.
3: Jo he evolucionat, perquè o sigui, aquestes coses te n'adones a poc i un cop vas aprenent les coses o vas veient les coses que t'afecten a tu, intentes no aplicar-ho quan vas por ahí, però sí que és veritat que quan tu... Quan... O sigui, és el que dic, no critico aquest tipus de turisme perquè existeix i la gent treballa i vol tenir les seves 3 setmanes de vacances i se'n vol anar a on sigui. Jo he evolucionat. Jo, quan tenia 18-19 anys, que vaig començar a viatjar, segurament era més, i es pot dir, agafava l'Airbnb o l'hotel i era un turista més clàssic. Amb el temps, a mi m'agrada molt més l'aventura, una miqueta sense gaires plans, amb la motxilleta a l'esquena i a fer el que es pugui. Tot i això, fa temps que no viatjo bé i m'agradaria.
1: I què n'opines de la turismofòbia? Quin és el límit entre el no voler gent de fora i... el turisme sostenible que aspirem a tenir.
3: Jo l'entenc, al final és una reacció. O sigui, qualsevol cosa, ja no només amb turisme, sinó qualsevol cosa que s'apreta o suprimeix o treu espais, crea un rebuig. Llavors la gent que més pateix aquestes accions o que més conscienciada està amb tot el que siguin o moviments socials o ecològics o diferents tipus de moviments o reivindicacions, doncs és normal que tingui una reacció molt més visible o molt més, no diré exagerada perquè no la trobo exagerada, sinó la trobo que és normal. El fet és que qui ha de prendre aquestes decisions òbviament no agafarà tots els punts de vista o tot l'argumentari ni d'una banda ni dels liberals que diuen llibertat per tothom i fotem hotels a tot Barcelona, sinó que ha de trobar el punt de convivència. Llavors també està bé que hi hagi aquest contrapunt. Jo ho entenc, no ho comparteixo el 100%, però ho entenc molt.
1: A mi em preocupa una mica que derivi en una xenofòbia encoberta, no? I en com en un rebuig ja a priori de la gent que ve a visitar Barcelona, que al final és una ciutat, com tu has dit abans, maquíssima, que qualsevol voldria conèixer. No?
3: Sí, i forma part d'aquesta reacció, el que s'ha de tenir en compte. O sigui, jo crec que si des de les polítiques s'hi fes per canviar aquest model una miqueta, òbviament sempre hi haurà un rebuig, però no seria, per dir-ho d'alguna manera, agressiu, i no entenem agressiu com un contacte físic, agressiu de rebuig, de voler-los fora. O sigui, tothom que pugui pensar una miqueta com pot evolucionar Barcelona i pensar de forma clara, no només des del punt de vista de com m'afecta a mi, tothom sap que és una font d'ingressos molt gran, de que Barcelona és una capital mundial del turisme per moltes coses. L'únic que Barcelona té unes limitacions en què no pot créixer com poden créixer altres ciutats en aquest sentit.
2: Clar, i de vegades també deies abans que no s'ha d'exagerar o que la fotografia no exagera, però és que hi ha cops que inclús s'ha d'exagerar per fer obrir els ulls o que a través de la fotografia gairebé té un paper polític també a través de l'art de fer exagerar per obrir els ulls i evidenciar aquest problema, no?
3: Clar, per exemple, en aquest reportatge és veritat que són 36 fotos el que hi ha en aquesta exposició, doncs de 36 fotos potser 28 t'estan retratant situacions com molt horteres, molt, no sé com dir-ho, d'una miqueta absurdes, no? Per dir-ho d'una forma. Això no vol dir que el 85% de coses turístiques que passen a Barcelona són absurdes, perquè no ho són, però s'ha d'ensenyar que és això el que molesta a la resta de gent. Per tant, és una mica aquesta la funció.
1: I abans parlaves de la teva evolució com a turista. Ens podries posar algun exemple d'alguna pràctica en concret que hagis fet abans i que no tornaries a repetir?
3: A anar, per exemple, a una ciutat occidental i agafar-me un Airbnb al centre de la ciutat. Això amb 18 anys, 19, amb parella, ho havia fet i en tenia la comoditat. Ara sé que em sentiria incòmode si ho fes i que potser vaig amb un grup d'amics a no sé on i ho faig, i al final segurament són actituds inevitables de vegades, perquè no depens només de tu, però a poder evitar coses d'aquestes sí que tu sàpigues que estàs fent una molèstia gran a algú.
2: Clar, també és aquest esperit crític que potser es va desenvolupant amb els anys o que hi ha gent que no el té, també.
3: Sí, és el que diem, al final, tot el que són reivindicacions o moviments socials o com ho vulguem englobar, també té un rebuig per part d'una part de la societat. O sigui, hi ha una part de la societat que rebutja tot el que siguin reivindicacions que puguin aportar noves visions del món, per dir-ho d'una forma, no? O canviar aquesta visió del món establerta. És quan tens un privilegi, no vols treure't aquest privilegi, llavors et mantens en aquesta posició. Tens, és, per això és com... Hi ha una mica de polarització, no?, que diguem ara amb això, però sí.
1: Clar. I ens pots parlar una mica d'altres projectes que tinguis, si estan centrats també en la ciutat de Barcelona o en el turisme en altres territoris?
3: Jo sóc fotoperiodista bastant clàssic, en el sentit de m'agrada molt la foto de premsa i m'agrada que el meu treball sigui fotografia de premsa, t'envien l'encàrrec, vas a fer allò, s'acaba i tal. Llavors, sí que el que he volgut fer més amb reportatges documentals a llarg plaç és investigar una miqueta des del punt de vista fotogràfic. Llavors, aquest tipus de fotografia sí que és molt de fotografia d'absurd, que el principal referent seria Martin Parr, però n'hi ha d'altres. Hi ha Joel Meyerowski, diria que es diu, que és molt bo d'Estats Units, i n'hi ha un parell més que fan coses espectaculars. Llavors, investigues aquest tipus de fotografia i mentre tu surts al carrer ho vas aprenent. Però els altres reportatges que pugui tenir tenen un estil diferent. Tinc un altre que es diu Recuperar el joc, ha estat publicat al diari Ara i ha guanyat també Premi Miravisions. Jo faig publicitat per qui ho vulgui mirar.
1: I de quin tema tracta?
3: I tracta sobre el tràfic d'éssers humans amb explotació sexual, però és són metàfores visuals, principalment. Són missatges més emocionals, blanc i negres, i és un tipus de narrativa diferent que jo volia experimentar també fotogràficament a l'hora d'investigar un tema. Llavors, aprofito el que és el reportatge o el documental per no sé, testejar-me, per provar-me a mi mateix de diferents formes de treballar.
1: Que interessant. I algun cop has tingut algun problema amb un turista al fotografiar-lo que s'hagi emprenyat o...
2: De veres d'imatge o...?
1: Bueno, hi ha gent que no li agrada.
3: La principal reacció que m'he trobat fent aquest reportatge és d'amabilitat. O sigui, realment vaig posar aquest nom d'un parc temàtic perquè la gent se sentia que està un parc temàtic i ets el fotògraf que li està fent la foto, que tu penses, ai la mare, quina foto t'estic fent, amb quina situació, sobre són angulars, per tant t'estic posant la càmera davant i és agressiu, i li feien il·lusió, inclús deien, si no ha sortit bé ho repetim, i no, si jo el que vull és que sigui esporàdic, inclús alguns m'havien convidat a cerveses, hi ha una foto que està un home que és vestit de bebè. Sí. Jo estava fent una cervesa amb aquests nois perquè em van convidar. M'he trobat alguna situació desagradable en llocs d'espera. Per exemple, quan estan fent turisme no, però les fotos del port, que estan 2 hores esperant un taxi, aquí la gent es posa nerviosa, saps? I ja no li agrada tant sortir retratada.
2: Però jo vull tornar a aquests homes que estaven fent cerveses. Com va ser? Et van explicar la seva vida? Et van...
3: Clar, jo estava...
2: Tu els havies de parlar, també.
3: Sí, clar, jo estava morint-me de calor. I estava caminant per allà, i jo quan he conegut més gent fent aquest reportatge és buscant ombres, on refugiar-me, perquè feia molta calor. Llavors, jo estava caminant per allà a platja buscant situacions, i de cop vaig veure aquell home disfressat de bebè, bevent cervesa d'un biberó, i amb 4 borratxos, i dic, vale, aquesta foto l'haig de fer sí com sigui. I aquí, en aquell món, jo havia triat un estil de fotografia. Llavors sabia que m'havia de posar dins l'acció, que fos un angular, que estiguessin a prop, etc. Llavors, sí que em van veure com marejant una mica per diu per allà al raconet on estaven ells, com fent voltes mig dissimulant, i els va fer gràcia que portés una càmera. Llavors van ser ells els primers que em van interactuar de fes-nos una foto. I a través d'això em vaig posar a parlar amb ells un rato, em van demanar una cervesa, vaig dir, perfecte, perquè són les 12 del migdia i porto 3 hores aquí caminant, i a través d'això ja, quan fas el xin-xin, que inclús el vaig proposar jo, vaig dir un brindis, no sé què, i aquell moment, de forma esporàdica, vaig poder fer la foto. És esporàdic, perquè no és esporàdic 100%, perquè tu estàs formant part de l'acció, però no és una foto de, ei, feu un xin-xin i espereu-vos aquí, sinó jo estava amb aquest grup de Manchester.
1: És orgànica, no? Busques aquesta organicitat, les situacions i els moments, i normalment no demanes permís, llavors, o sigui, intentes passar desapercebut, d'alguna manera.
3: Aquest reportatge és difícil passar desapercebut, perquè sí que és veritat que estàs molt a prop de la gent, no és un teleobjectiu de... Al buscar situacions absurdes t'hi has d'apropar molt. Llavors, passar desapercebut i et trobes en situacions d'un noi de 25 anys caminant per la platja, vestit de negre, amb una càmera a la mà, a mig estiu, és raro. La gent diu, què fot aquest aquí? Però
1: Vestit però... de negre, detall.
3: Però sí que és veritat que...
2: Ja, com és que anaves de negre? Com...
3: No, jo és que és com el meu uniforme de treball, com em sento còmode amb samarreta negra, si no faig pitjors fotos.
1: Clar, l'estiu això perjudica.
3: Saps com els futbolistes que es fan la creu quan surten al camp? Doncs jo vaig a sortir amb samarreta negra a fer fotos.
2: Bueno, perquè sí que diuen que si vas de blanc pues, reflecteix la llum, no sé què, però...
3: No, estava més pensat també en que fot una calor i suaré i em vull sentir el màxim còmode possible. Llavors, és per samarreta negra.
1: Ah, vale, vale.
2: Però el negre diuen que absorbeix la llum i fa més calor, no?
3: Ja posats, amb un juliol a Barcelona ja no ve això. Ja no ve d'una samarreta blanca.
2: Bueno.
3: No, però això, la reacció principal que em vaig trobar era que els feia gràcia que els fes fotos en situacions còmiques.
2: Mm. Jo una altra curiositat que tinc també és saber si quan et diuen envia'm la foto, l'envies o no?
3: Clar, aquí m'he trobat pocs casos, ¿vale? Perquè la majoria riuen i marxen, però m'he trobat amb tres casos i, per exemple, hi ha una foto que estan... És una despedida de solter, que estan corrent a la platja vestits de... Els Ángeles de Charlie? No,
1: sí, de...
3: no me'n recordo.
1: Amb un traje musculat.
3: Sí, musculat així, i una noia amb perruca i tal.
2: T'he de dir que és la meva preferida.
3: La meva també.
2: Millors amics. Millors amics.
3: Com a foto és la que més m'agrada. Sé que la més representativa és la de la maleta.
1: Ai, aquesta és la meva.
2: Aquesta és la teva.
1: La turista amb la maleta a la platja.
3: És la més representativa. Si has de triar una foto és això.
2: Sí. El públic general i els artistes.
3: I això, no, i sí que t'ho demanaven, inclús... Alguns et seguien a Instagram perquè te la demanaven i dius, no, us faig una, i els fas una foto de grup i els hi passes, saps? Com per tu el que vols és quedar bé. És com
1: un intercanvi raonable, no? També.
3: Què passa? Que hi ha un moment que aquest reportatge surt a la llum i aquesta gent t'ha seguit a Instagram.
2: Ah, ocultar clar. Història.
3: No, ningú m'ha dit res, però sí que he pensat, ai, perquè...
1: Clar.
3: O sigui, clar, penges un seguit d'imatges, per exemple, a Instagram, i dius, ells estan allà, i ho estan veient. Però...
2: Bueno, potser els hi fa gràcia, si no diuen res, és que els hi agrada ser voyeurs. Sí.
3: O em deixen de seguir, ja està.
1: Bé, doncs, passem a l'última pregunta, o vols fer alguna abans, Àlex?
2: Dit-ho l'última pregunta i jo faig l'altra.
1: Perfecte. Et volem demanar quina atracció... o quin lloc de Barcelona recomanaries a un turista?
3: Per tant, no diré els que a mi m'agrada anar.
1: Això ho senten molts turistes. Eh?
3: Molts.
2: Les nostres han de ser un secret, sempre.
3: Estaran aquí amb la traducció automàtica. Ostres. O sigui, si jo fos un turista i vingués a Barcelona, que triaria, no?, una miqueta. Com a fan del Barça, aniria Camp del Barça, però...
1: Ara està en reforma.
3: Ja, ara complicat. No, jo, o sigui, ja em passa una cosa amb la Sagrada Família. Jo li diria que anés a Sagrada Família perquè és lo mític, no? A mi no m'impressiona tant. Ui. Suposo que l'he vist tants cops.
1: I has entrat?
3: Sí, he entrat. Des de dins m'impressiona molt més que des de fora. Però jo crec, o sigui, sé veure lo molt maca que és, però suposo que he estat davant 450 vegades en la meva vida, que ho he normalitzat
1: totalment.
3: Tant, que em costa entendre aquesta cosa,
1: fascinació.
3: Aquesta voràgina mundial per la Sagrada Família. Que no està ni acabada. O sigui, jo entenc que és espectacular, però ho normalitzes tant que...
2: A mi em sembla espectacular lo molt que tarda en acabar-se. No? Yeah. Com tant d'anys i anys i anys.
3: Mira, el lloc que et diria com a turista, perquè és un tipus de turisme que m'agradaria més a mi fer, són el que eren els búnquers del Carmel, que estan quan estaven oberts, no sé com està la situació, però estaven a rebentar de gent, però és que jo ho entenia. Vull dir, les vistes, fer-te una cervesa allà, mira, és un... Entenc la queixa dels veïns... Però és que quin planazo, saps?
1: Sí,
3: llavors
1: sí.
3: És aquesta dualitat un altre cop.
1: Crec que això resumeix perfectament la contradicció que hi ha entorn a aquest tema, no? Entenc que vulguis venir, entenc que vulguis fer els planazos, però clar, si anem tots i si ho escampes encara més, no hi podrem mantenir aquest...
3: I que allà hi ha gent que hi viu des de fa 45 anys i s'han anat veient tota la degradació.
2: Jo és que recordo un cop que hi vaig anar i feia una olor a pixat, horrible... Però bueno, igualment, moltes gràcies, Miquel, per acompanyar-nos avui, esperant que t'hagis passat, que t'ho passis bé per Menorca, aquesta illa doblement reserva de la biosfera, un parc temàtic gourmet i zen, que hi viu una segona colonització francesa consentida, en què ens han quedat sense habitatge, la inflació ens està matant i ja mal vivim, sí, del turisme.
3: Té sentit, aquest reportatge a Menorca?
2: Sí. Però bueno, no ens preocuparem perquè les platges encara són verges i sobretot perquè encara ens queda el Menorca Dog Fest. Fins al proper Grismig.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos, Miguel.

Si vols conèixer tota la programació, visita la web menorcadocfest.com i segueix-nos a les xarxes socials @menorcadocfest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Un projecte d'Esfar Cultural.

0: Que pots cantar amb Escaramel de Boca?
1: No.
0: No?
1: Milagres, no em puc fer. Jo t'entenc la mirada, que jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

0: que més. Ja està. Oh, ben altres, tu. Bueno, ella plora, i ella plora. Quin desastre. Ai, el veiem.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017. Radio Far.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Civín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, hola. Hola, gràcies. Bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel.
0: La Raquel, però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada. Hola. Benvinguda.
2: Hola. Fem una aquelarre i tancar el micro, o què fa?
1: No, acabam de començar.
2: Ai, perdó, és que s'emoció m'ha pot a vegades. Que clar, us vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
2: veniu
0: pot ser.
2: Veniu cap aquí, totes els que m'us escoltau, i farem festa.

0: Gabi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Fric, capítol 78, en el qual ratllarem d'una novel·la que és com un patiment bíblic, en el final del qual en surts com si haguessis entès qualque cosa de sa vida que ningú més ha entès. Alleujat i meravellat per continuar vivint. Una novel·la d'un estimable valor humà. Pot ser una de ses novel·les més humanes que llegireu mai. Aquest és el meu homenatge a totes ses mares amb Anna No, d'Agustín Gómez Arcos.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

0: Ràdio Far presenta a Sarrondà les tres paraules de la reina.
1: Açò diu que era una casa on tenien tres fills, un que era de nom Joan, l'altre Xumeu i l'altre Pere. Els majors eren vius com una espira, però en Pere, butxet com un mag. Un dia, el rei va manar a fer unes crides per fer sabre a tothom que la seva filla s'havia de casar. I com era de costum, sortirien al balcó i diria tres paraules. Els qui les sabria contestar, se casaria amb ella, fos qui fos. Quan en Joan i en Xumeu sentiren a dir d'aquestes crides, ja ho crec que van voler anar a veure si sabrien respondre a la filla del rei per poder-s'hi casar. En Pere va dir, «Jo també vull venir a sentir la filla del rei. No hi pots venir, no, perquè mos faràs quedar malament. Jo vull venir, dic. No vull que venguis, des major, perquè tu diràs qualque matracada que no seràs bo sentir. No diré res, creïs-me». Arribat el dia, en Joan i en Xumeu es ben muden i ja són partits d'amagat d'en Pere a deveres per arribar d'hora. Quan en Pere veu que no són per casa seva, ja se la pensa i diu, «Sí que me l'han pigada, ja no hi són?» «No, i jo, així mateix, també hi aniré». Sense mudar-se la roba ni res, parteja corrents per la carretera i cap a ciutat falta gent. Quan va ser ben enfora, s'acota i troba un ou de dragó i el cull. Així que fina els seus germans, que just els aveen, comença a cridar, «Al·lotets, al·lotets, atureu-vos! Oi, quina cosa més polida! Som rics per sa vida! Veniu, veniu!» Que deu tenir ara aquest? Tenen en Joan i en Xumeu. Tornen arrere i va ser el seu germà que els mostrava sou de dragó i creia que era una cosa de l'altre món. «Que no ho veus?» digueren. «Per què mos has fet tornar arrere? Tros de boig que ets! Alça, vés-te'n cap a casa!» Li donaren un bon mauro i van seguir el seu camí. En Pere se posa sou dins la bossa i aquí call que allà m'aixec seguir fins que, a un cert punt, va tornar a cridar.
2: «Oi, oi, oi, atureu-vos! Ara sí que és polit això que he trobat!»
1: «Oi, que polit!
2: I que deu ser això que ara mos mostra!»
1: «I així mateix, que deu valer la pena!» deien ells. «Anem-hi!»
2: I va ser un ganxet de fil de ferro el que va trobar. I quan ells van veure que era tan poca cosa, comencen a donar-li tocs i més tocs i el van deixar blanc.
1: «Torna arrere!» li deien. «No veus que mos faràs quedar malament? Ala, torna arrere!» «Però, torna arrere!» m'han dit. No en tenia cap gana i ell de tornar-hi.
2: El que volia era anar a escoltar la filla del rei per veure si sabria respondre.
1: Ells dos se van posar a córrer i ell, més a poc, seguia darrere darrere. Des cap d'una estona, troba un bon llevat de bou enmig del camí, l'aixeca i comença a cridar. «Ara sí que he trobat cosa bona! Atureu-vos! Veniu, veniu, veureu cosa bona!» Però ells dos no en van fer cap cabal d'ell, escaldivars de l'altra vegada. Se posa la merda dins la bossa i segueix cap endavant. Arribà a la ciutat i tot era gent que compareixia just davall del balcó de cal rei. I ell, amb els calçons bruts i foradats i la civadera en el costat, també es va ficar entre la gent. Tothom se'l mirava i s'enreien d'ell de veure de quina manera es presentava cal rei. Arribà allà i just que hi va ser, surt la filla del rei en el balcó i diu... «Tinc foc davall sa coa. Què vol que hi cogui aquest ouet?» digué en Pere traient sou de dragó. «I amb aquell trauries?» demanà ella. «Amb aquest ganxet?» respon en Pere. «Merda per tu! Tengui, vet aquí un barret!» I li va tirar el llevat de bou. I en Pere va haver contestat les tres paraules de la reina i seguia de casar amb ella. I sa rondà ja està dita, menja-te la frita. I si no t'agrada, tira-la dalt sa teulada. Dalt sa teulada hi ha un sabater qui fa sabates de paper, i si no les ha acabades, encara les té. Darrere la porta hi ha un fus acabat, amén Jesús.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Dejava el Quinto es castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat d'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

les seves tora de pedres arreplega amb sa serena el reflex d'un fanal i s'amaga

Dissabte 1:30 i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on t'he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver l'escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia, no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrita jo i pensar que l'ha escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors us fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No ho sé, jo no m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer los lletjos, se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Com ha canviat Balears si comparam les fotografies que sortien a les postals dels anys 50 i 60 amb el paisatge d'ara?
1: Sí, de fet, les postals retraten les darreres dècades d'història i podem veure com ha canviat el paisatge i la imatge d'aquestes illes.
0: Un dels personatges més importants de la fotografia balear va ser Josep Planes, que l'any 47 va obrir Casa Planes, que era un laboratori de fotografia industrial que sobretot produïa cartes postals. A través d'ell podem veure el canvi paisatgístic que ha sofert Mallorca i mos ho ha explicat n'Andrea Camp, de Casa Planes.
2: El Josep Planes va ser una mica un visionari de veure aquesta relació entre la fotografia i el turisme, i que també era un moment on la fotografia tecnològicament estava com avançant ràpidament, i llavors ell era un apassionat de la fotografia, buscava tota l'estona els últims avenços tecnològics de la fotografia, i els portava aquí per aplicar-los a la fotografia per promoure el turisme. Llavors, clar, no va ser només una figura important en la creació de tot aquest imaginari turístic de les Illes Balears, sinó que també va ser una persona que va comportar totes les noves tecnologies relacionades amb la fotografia i la imatge també en moviment a les Illes Balears.
1: Casa Planes té un arxiu de més de 3 milions d'imatges, que se diu molt aviat, i a través d'elles podem entendre la història del turisme.
0: Unes postals que tenien imatges ben curioses, tant podien mostrar platges verges com massificades de turistes, hotels a primera línia de mar o camells de Montserena.
2: És molt curiós de veure tot l'arxiu perquè hi ha moltes, com molts símbols o icones del turisme que no reflexen la realitat. Per exemple, la imatge de les pageses, que és com que elles es presenten a les cartes postals com un reclam turístic, com una vida que no era la real, que era una vida molt més dura al camp. El que és interessant de mirar-ho des del nostre punt de vista d'avui és de veure tota aquesta construcció, saps? Com ha construït una imatge i uns imaginaris al tomb de les Illes Balears i de Mallorca que no estan lligats a la realitat.
3: Les postals tan planes, jo dubto que retratassin un paradís, perquè hi ha camells, hi ha ases amb pagesos, hi ha pageses damunt d'una barca. Jo crec que retrata és purgatòria, i discrepo, perquè s'industrialització del turisme, jo crec que és purgatori.
1: Aquest darrer que hem escoltat és en Cesc Mulet, cineasta mallorquí, creador del documental sobre Josep Planes, Postcards and Memories.
0: Les postals de Planes, a part de mostrar aquest paisatge idíl·lic o decadent, no? Segons com t'ho vulguis mirar, també te fan reflexionar sobre com era o com és la societat.
2: També hi ha tota una part de les cartes postals que fan aparèixer la dona com a reclam turístic i com també com una terra a explotar i a com un objecte de plaer, i bueno, aquestes coses, saps, que ara les tenim com, a lo millor no tant nosaltres, però a lo millor la generació dels nostres pares les tenen com integrades, en el sentit de que són imatges que hem vist constantment, tant si venies aquí a Mallorca com si anaves a altres llocs, que és com sempre t'apareix una dona despullada, i tot això també et fa reflexionar molt i aportar una nova mirada a totes aquestes imatges i a les conseqüències que ha tingut, diguem, tot això a la vida d'avui dels residents i de la gent que viu aquí.
1: L'any 2000 tanca Casa Planes i l'any 2015 Marina Planes hereda l'arxiu fotogràfic i obre un centre de creació artística.
0: En aquest centre hi fan residències en les quals els artistes poden investigar i treballar amb aquestes imatges de Josep Planes. Un d'ells és en Sergio Monge, que va fer el projecte Totes les costes possibles.
4: El que vaig fer allà va ser seleccionar unes 1.000 postals dels anys 60-70, les Balears, on totes hi apareixia amb la línia de costa com a element cohesionador. I tot això ho vaig escanejar, i amb aquest material vaig entrenar una intel·ligència artificial perquè generés noves postals artificials de llocs inexistents. L'algoritme generava paisatges que mos resulten familiars, no? Que mos recorden en les de ses postals, perquè ses postals, especialment ses d'emplanes d'aquella època, tenen tota una sèrie de codis que se repeteixen, no? Els mateixos colors, supersaturats, uns hotels blancs, etc. S'obre pretenia ser una invitació a reimaginar la història del paisatge balear i del desenvolupament turístic.
1: I si parlam de reimaginar aquest paisatge balear, el fotògraf David Arquimbau n'és un exemple. Ens ha explicat que vol retratar les seves postals del segle XXI.
5: El nom era un assaig fotogràfic, emprant la paraula postals de manera irònica. És a dir, la meva mirada es fixa en la quotidianitat que m'envolta, que al final és el meu, la meva línia de treball. Per mi el que són les postals autèntiques, no? Contraposant-les d'alguna manera a les postals que compraven o que tenien els turistes. Per mi les meves postals és el que tothom pot veure quan obre la porta de casa seva a Menorca. Escenes quotidianes que, bueno, que només fa falta educar un poquet la mirada per veure-les. Jo recordo, jo havia estat fent feina per una editorial que feia postals i aquelles postals mai estan fetes, ni el mes de juliol ni el mes d'agost. És a dir, fent postals a la primavera perquè quan vinguin ells es pensin que la primavera és igual que l'estiu, no?
4: A jo m'agrada dir que aquí la ficció va ser una altra de les tecnologies que transformen el paisatge. Per poder fer realitat el model, feien falta no només una transformació tècnica d'infraestructures, aeroports, etc., sinó també una transformació imaginària de les sensibilitats, de crear un relat. S'illa se transforma primer en lo imaginari i després en lo real, però, claro, en el final, la realitat real

0: Cam Alamance, que podem trobar a vida turística de Mallorca. Una piscina plena de gent fent guarrades, potant, uns disfressats com de Teletubby, després un altre disfressat de Superman. I això seria un poc les imatges que més he representat així com del turisme. Si m'ha cridat l'atenció, això. La selva, la jungla, el paisatge exòtic, gent nocturna que se crea a les costes de Mallorca. Te'n vas un vespre a Mallaluf i te trobes carrers plens de persones mig en pèl, borratxes, pareixen zombis, ties, azafates que t'estan intentant vendre que entris a la seva discoteca, t'estan intentant vendre xupitos de garrafón màximo, llumets per tot, gent disfressada.
1: Entre les primeres postals de Planes i les imatges que creen aquests artistes actuals han passat molt d'anys. Ha evolucionat el turisme, el paisatge i la societat, i els artistes no poden estar d'esquena a la realitat que viuen.
2: Un concepte que vertebra la meva pràctica artística i la meva recerca és de realisme turístic, no? Que seria aquesta dificultat d'imaginar alternatives en el model turístic, tant en un sentit econòmic com cultural, fins i tot encara quan sabem, quan tenim clar que no funciona, no? És aquest punt en què acabem dient un poc ja sense esperança de ja, però és que vivim del turisme, o que no hi ha alternativa, o que plantejar una altra cosa no és realista, no? Enfront a aquest realisme és on l'art crec que té una potencialitat molt forta, perquè l'art mos demostra estèticament que les coses sempre poden ser diferents, no?
3: En una meva fotografia és un punt de vista totalment subjectiu del meu entorn més pròxim. I el que més m'atrau és el comportament humà i la seva petjada en el territori. Sempre des de l'humor, la ironia, el sarcasme, amb el punt just, i no busco més el riure i que el riure ens porti un poquet a la reflexió. El que veig és que la indústria turística transforma el territori, transforma el comportament dels humans, ja siguin locals o foranis. Des del meu punt de vista, el turisme desarrela totalment en els residents, ja siguin nats o no nats a l'illa, justament per això. La gentrificació fa que desapareguin aquells elements que identifiquen el territori i arrasa amb les tradicions pròpies. D'alguna manera jo intento reflexar aquest desastre visual a les meves fotografies, no?
4: En aquesta píndola hi han participat Andrea Camp, Ses Mulet, Bel Follana, David Arquimbau i Sergio Monge.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Far. Avui us present una nova càpsula d'art. Les Menines, l'obra mestra. Magnum opus és un terme originari de l'edat mitjana referit a l'obra que els aprenents artesans havien de crear per poder ser considerats mestres i poder establir el seu propi taller. La creació artística de l'home assoleix en la chef d'œuvre, obra mestra, les quotes més elevades de la perfecció tècnica, transcendència, capacitat comunicativa i complexitat formal i iconogràfica. Dues obres mestres concebudes al segle XVII, en ple barroc, són encara avui admirades i reconegudes com les més extraordinàries creacions de l'home. Una novel·la, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, i un quadre, Las Meninas, de Diego Velázquez. On rau la seva excel·lència? Què fa que siguin unes obres revolucionàries, atemporals i difícilment superables? Don Quijote de la Mancha és, de fet, una novel·la sobre la novel·la, com Les Menines és una pintura sobre la pintura. Ambdues són narracions complexes que contenen diferents nivells de significació i arguments que s'entrellacen. La seva lectura esdevé així oberta, susceptible de ser interpretada des de diferents angles i resta sempre inacabada. Tant l'una com l'altra ens proposen una visió integral del món, trencant les barreres entre realitat, ficció i somni, entre actors, autor i espectador. D'aquesta manera, hom se sent partícip i interpel·lat. S'obren molts interrogants alhora que s'obtenen poques respostes. Un fort magnetisme també ens farà sentir-nos i atrets. És l'anomenat fet transcendent. Les Menines, pintades el 1656, és una pura paradoxa. Si bé es tracta d'un retrat reial, els reis en són absents. Tan sols el seu reflex en un mirall els representa de manera indirecta. Velázquez trenca així amb la tradició del retrat reial i crea una escena en la qual forma i contingut es troben en clara contradicció. Què fan els diferents personatges? Per què s'ha format el grup? Per què miren cap a nosaltres? La literatura existent al voltant d'aquesta paradoxa i les seves interpretacions és inacabable, fins al punt que l'historiador Jonathan Brown anomena síndrome de les Menines l'esgotament que l'estudi de l'obra produeix. No és casual que el pintor Luca Giordano, nascut a Nàpols el 1634 i mort el 1705, qualifiqués el quadre com la teologia de la pintura. Tots els personatges del quadre, excepte tres, dirigeixen la mirada cap a nosaltres, que suposadament ocupam la posició dels reis. Així esdevenim model i espectador al mateix temps, de manera que ens demanam: ens veuen o veim? Construint aquest joc de mirades, Velázquez ens obliga a formar part del quadre alhora que ens hi assigna un lloc privilegiat. Es posa en evidència que mirar un quadre no és només entendre el què, el com, el quan i el qui, sinó també deixar-se mirar per l'obra, entendre què fa el quadre amb naltros. La Las Meninas és també un prodigi de tècnica pictòrica. Velázquez, en la recerca per establir una connexió entre l'art i la realitat, fonamenta el seu art en la llum i el color. Les pinzellades, soltes i empastades, al·ludeixen al motiu més que no pas el descriuen dibuixant-lo. És per això que Édouard Manet, nascut a París el 1832 i mort el 1882, el va qualificar com el primer pintor impressionista. Pel que fa a l'estructura del quadre, la composició, el mestre Velázquez fusiona magistralment la perspectiva geomètrica amb l'aèria. Mitjançant l'alternança d'espais il·luminats i en penombra i la degradació progressiva dels contorns, aconsegueix el que mai més ha estat possible, pintar l'aire. En una ocasió, a Salvador Dalí li demanaren què salvaria del Museu del Prado en cas d'incendi. Sense dubtar-ho, va respondre que s'enduria l'aire, i especialment l'aire contingut a Les Menines, que és l'aire de millor qualitat que existeix.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera. El vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara. I trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que està amb la rotonda del Mercadal a la vora de la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah, tu ets d'Ardara! I però jo és extraordinari, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que... Hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època, la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O potser Marlon i la M i la Macià, hi ha la M i la, potser per aquí, però jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: He caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de dipegar una mica la cosa, no?
0: Perdoneu per treure d'ara, però ho havia de fer, perquè
1: no,
0: tenim
1: fer,
0: aquí escoproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: El que es diu Compàs de Silenci...
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

0: La calcinera. Capítol 3. L'ofici de calciner. Muntar la volta. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cares millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí, no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí, hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. I si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: Per muntar la volta es feia un mur circular dins del forn d'uns 20 o 30 centímetres d'amplària, sense argamassa ni terra, i amb lleugeres separacions entre les pedres per deixar passar el fum i el foc entre elles. Es deixava la base central de l'olla sense cobrir i pujant a poc, cada filada tot augmentava l'amplària del mur. D'aquesta manera, la paret s'anava orientant cada vegada més cap a la part interior de l'olla fins que arribava a confluir fins a un mateix punt i, finalment, es tancava formant una falsa cúpula i una volta semiesfèrica a la part interior.
2: I, perquè a Menorca, si alguna cosa mos identifica és la cultura de la pedra. La pedra ha marcat la nostra identitat. I la tècnica de muntar un forn és, com ja l'hem vist abans, és crear un espai interior creant una falsa volta per aproximació de filades circulars de pedra. És a dir, és una obra d'enginyeria perquè allò no caigui. Requereix saber molt bé com s'han de col·locar les pedres per tal de que perquè allò no se desmoroni, en la dificultat de que s'ha de fer des de dins i després sortir per de fora. Jo sou equipar molt, i me'n poso aquestes fotos, de les quals me sent molt orgullós, que són les grans barraques que tenim a Menorca. Si alguna cosa mos identifica, són la monumentalitat de les construccions de pedra seca a Menorca, que són úniques en el Mediterrani. De fet, el procés de construcció d'aquesta falsa volta interior dintre del forn. S'anava omplint de rama, s'anava col·locant la pedra, s'anava omplint, s'anava col·locant, i quan ja quedaven les darreres, sortien i tancaven, i el resto li posaven reble, és a dir, pedra petita.
4: Sí. Dins, com la col·locàveu?
3: Sí, de 8 hi havia 6 metres, però ten en compte que després, quan són d'alt, nosaltres afegíem totes les coses que podíem. Sí, tu veies fort de calç acabat i semblava que és una barraca d'aquesta rodona de porcs i davall hi ha tot, davall hi ha una part, però damunt, la quantitat més grossa de calç es feia a la banda de damunt, allà on tu paradaves i rellenaves allà, la quantitat. La cúpula en si l'empraves per tenir puesto, per poder fer foc. Era, allà on dinaves foc. La quantitat grossa de calç se feia dalt. Les parelles que posaves al voltant també de lo que és el puesto de foc també s'hi feien calç, però la quantitat grossa de calç se feia dalt.
0: A mesura que l'interior del forn s'anava paredant de pedra calcària, es col·locaven els feixos de branca a l'interior de l'olla com una espècie de bastida. El forn es rematava amb una pedra escollida que venia a ser la representació simbòlica de Sant Vicenç, patró dels calciners. una pedra que servia per assegurar que la volta no passés per ull durant la cocció.
3: Sí, se vas deixant ple de llenya, perquè allò te fa d'andàmio. A tu sempre, sempre fas feina dins, diguéssim, sempre fas feina dins. Fins que no està tapat del tot, fins que no tens siglo tancat, tu sempre fas feina dins. I clar, tu vas omplint de llenya. Solien posar llenya més grossa, qual que rebacer, qual que pila de llenya, i allò te fa d'andàmio. Sempre procurant que la llenya aquesta no te feri separat, que, bueno, que si... que no te pugui, que en un moment donat un tros de tió no te pugui fer palanca i te pugui fer moure un còdol o te pugui desestabilitzar el que és la paret, no? Però la llenya, si ja estava ple, a l'hora de picar-li foc, tu tenies allò ple de llenya. Era el primer que se cremava. Bueno, hi havia gent que sí que la tenia molt anomenada. Per exemple, la pedra que posaves dalt de tot, o sigui, el que feia de clau, la cúpula, a molta gent li deia Sant Llorenç. No sé per què, però a molta gent li deia que li solien dur Sant Llorenç.
0: Una vegada tot muntat i aclarit, arribava el moment d'encendre el forn, la qual cosa es feia a través de la boca, una obertura a tall de terra de 40 centímetres d'amplària i 60 centímetres d'alçada, per on s'alimentava el foc durant la cocció. Es construïa amb dues pedres llargues lleugerament arquejades que recolzaven l'una amb l'altra. Aquesta reforçava amb pedres més petites, les claus de la boca, damunt les quals, a manera de triangles, posaven els lleons. Per damunt la boca es continuava paredant fins a tancar la volta.
2: Venia la feina una vegada tot col·locat, paredat, només se deixava una petita obertura per poder anar alimentant el forn, que és aquesta d'aquí, la boca, com li dèiem. Molt petitona.
3: I era per el lloc que s'alimentava. L'entrada aquesta era petitoneta, no podia ser molt grossa perquè si no hagués perdut molt tardor. Solia tenir 40 d'amplària per 50 o 60 d'alçada i era allà on s'alimentava. Era com una finestreta i d'allà s'alimentava.
4: I amb un garrot enfonyàveu la llenya...
3: Sí, sí, amb una, on bueno, una forca que li deien, sí. Un altre deien la forca, era una varilla de ferro o de llenya, si tant volies, i era el que, o sigui, posava la rama bé de vora la finestreta aquesta, o la portalada, i amb allò l'empenyies cap a dins. Anava. I després, el que és la portalada, allà on se muntava, se deixava la finestra per alimentar, allà hi anaven unes pedres llargues, perquè, bueno, tot allò havia d'estar fort, que li deien els lleons. Sí, ja. I no tenia moltes més noms raros, no? La part que quedava, que tiraves tu la llenya dins, li deien el cendrer, perquè sempre era allà on se quedava la cendra, o sigui, era el baix del forn, diguéssim.
0: El forn s'havia de mantenir en ses dia i nit, per la qual cosa s'havien d'anar tirant feixos de llenya i branca constantment entre 12 i 15 dies. És a dir, que el forn havia d'estar vigilat les 24 hores del dia. En aquest procés de cocció, la pedra perdia un 45% del seu pes original. Per tant, per produir 2.000 quintars de calç, s'havien de mester 2.000 feixos de branca d'un parell de quintars i un total de 4.000 quintars de pedreny. És com acumular en una meitat del camp de futbol 2 metres en alçada de branca.
2: I després, una vegada feta sort, una vegada col·locada la falsa volta, antes de tancar-la, perquè després ja no hi havia manera d'entrar dins, ja havia de quedar tota la rama dipositada dins per poder-ho encendre. Venia la feina d'encendre-ho. Venia la feina de coure el forn. I mos he dit que un forn coïa entre una setmana i 20 dies.
3: Bueno, els forns, bueno, dependien poc de lo grosso que patisqueren, però entre 10 i 15 dies. Normalment, els forns normals que hi havia, amb tamanys així bastant iguals, uns 12 dies. Nosaltres solien tardar 14 sempre. A part que nosaltres empràvem pedres bastant grosses, i clar, els costa més de coure, però nosaltres 15 dies, 14-15 dies, solien emprar. Bueno, nosaltres solien fer un forn cada any, només. Clar, feia segons la demanda que tenies. Però el forn, una volta el havies cuit i el havies buidat, el podies tornar... Podria tornar a muntar en aquell ja, o sigui, hauria pogut seguir... O sigui, el millor que hauria pogut fer 6 forns en l'any, o sigui, sí. Però nosaltres en fèiem una. Solíem procurar coure a la tardor, quasi a la tardor després quan anava millor, o a la primavera. Si estiu fa molta calor i és més complicadet. I si hivern, si plou molt també, la llenya està banyada i sempre tardes més en coure, això. Però la primavera o la tardor, jo si podria ho feia la tardor. La tardor era l'època que anava millor.
2: I clar, havien d'estar les 24 hores allà vigilant, donant rama, contínuament. És per això que, en la terminologia, coincidim, que al costat d'un forn de calç sempre trobam un petit refugi, una barraca de calciner, una garita de calciner, que és un petit refugi fet de pedra seca, material més comú a Menorca, on poder refugiar-se i sense deixar de vigilar el forn de calç.
3: Pues feien turnos, solien ser quatre normalment, i feien turnos de 4 hores o 6 hores, no, més de 4 poques vegades. 4 hores ja n'estaves de foc fins a l'embuny, solien fer 4 hores. I a vegades entre dia menys, però normalment així tandes de 4 hores solien anar organitzant. Moltes vegades enceníem el fosquet i en sol demà matí ja començaves a tirar la llenya, ja el que hi havia dins ja s'ho havia cremat tot. Allò ja havia agafat temperatura. Clar, allò anava bé perquè començar a agafar temperatura a poc, i per anar bé per tot igual. I una volta veigis que allò ja s'està consumint, pues li comences a tirar. O sigui, el truc és que allò no es pot refredar mai. O sigui, la temperatura, una volta la tens agafada, de ser constant. Pots anar més, però menys val més que no hi vagis. No, pues, el primer que fas foc és xugar-la, a la pedra. Sí, els primers dies, el que veus tu que fa un fum blanc, i que allò és humitat de la pedra i se'n va. I després se va enfeguent de la pedra. O sigui, va ser d'hores i hores i hores, i a partir de 800 graus, 900 graus, se va eliminant totes les altres impureses, tot el que pugui haver, clar. D'una pedra agafada d'un lloc, d'una pedra agafada de l'altra, la composició, malament nosaltres diguem que és pedra calista o pedra viva, la composició seva no és exactament la mateixa, o sigui, varia un poc, però això hi ha pedres que el forn meu, per exemple, quan feia 5 dies o 6 que anava de coure, allà feia una pesta de sofre que era impressionant. I després feia 2 dies d'allò, i després allò ja, la sofre aquella ja havia desaparegut. I és un poc, sí, la pedra no té la mateixa composició, i clar, és barata un poquet d'un lloc a l'altre.
0: I com es controlava la cocció? Mitjançant el fum que sortia per la boca i per les fumeres de la volta, i que durant el procés de cocció anava canviant de color fins que es donava el forn per lligat, és a dir, per cuit.
2: Una vegada que el forn arribava en el punt, això també m'agradava molt avui matí, que ho han dit, perquè jo també els calciners m'ho explicaven, dic, pel color de la pedra i pel color del fum i per l'aroma del fum i tot, el mestre sabia quan arribava el moment d'aturar el procés i sellar el forn. El sellaven i el deixaven refredar. Una setmana, vas que el deixaven refredar.
3: Bueno, el forn tenia... El que sortia de replà era el coràs que hi havia que deixaves un poc sense tapar, i es deien les fumeres. Per allà miraves que sortia flama de per tot, o sigui, tot al voltant del forn, que tot sortia, bueno, que la flama allò guaités. I després, més amunt, també li anaves feien forats i també vigilaves que la flama sortia per tot, que no se quedàs cap puesto, cap racó, cap banda, que no... Perquè si no sortia flama allà de fora, volia dir que aquell tros no s'estava coguent, que el foc no hi arribava, vamos. Bueno, això és una cosa curiosa, perquè clar, quan tu tens el forn encès, quan ja fa... Bueno, fins que no fa 5 o 6 dies, pues, l'únic que has de fer és vigilar que cogui bé, i ara tu, paciència, i tira pambant. Després ja se començava a veure que la part de dalt començava a estar tot vermell. O sigui, les pedres, les primeres, el sardó se'n va pregunt, i clar, les primeres pedres que quedaven cuites eren les de dalt. I allò feia com un anell, i l'anell aquell vermell anava baixant per avall, per avall, per avall, per avall, per avall, per avall. Quan l'anell vermell aquell havia arribat, era les darreres pedres, ja estava cuit. I després hi havia una altra cosa. Mentre tu vas tirant llenya i li vas fotre en foc i això, sempre sol sortir un fum negre. Que, de fet, quan va a tope, s'alça una columna de fum negre. Se veia d'en fora, normalment. Clar, el moment que el forn està cuit, el fum aquest ja no hi és. O sigui, totes les impureses de la pedra s'ha anat i ja surt un fumat blanc i arriba aquí i em fa. I clar, amb aquestes dues coses saps que el forn està cuit. Quan ja tens el foc tot és vermell, tots els còdols fins baix de tot estan vermells, vol dir que ja estan tots cuits, i si més a més li fos foc a saco, ja li diria, abans que fa, i li tiraves molta llenya, més de lo normal, abans, i que feia, i el moment que tu li foties una carregada molt forta i veies que ja no feia fum, que ja no reaccionava més, ja estava cuit, ja es podia deixar. No, i per deixar de coure, l'únic que feien era tapar sa boca, allà on te l'alimentaves, i el deixaves fer un dia, i s'aturava tot sol. I després ja podies partir a desmuntar.
4: Que li aturaves aire, diguéssim.
3: No? Sí, bueno, sí, l'aturaves, que no refredaves tampoc molt ràpid, que ell, la cendra i el caliu que hi havia de dins, que havia quedat, pues, allò s'anava consumient, i ja està. I, de fet, després en sol de mà, al cap de dos o tres dies, el que volies ja començaves a agafar sacals, perquè al final desmuntar-lo volia dir agafar sacals.
0: Per lligar el forn es tapava la boca amb una llosa plana i s'enfangava amb fang de calç i terra o sa olor. Es deixava passar dos o tres dies perquè el caliu acabés de cremar fins a apagar-se i la calç es refredàs. I llavors el mestre s'enfilava la volta i treia la clau de volta, amb la qual cosa s'enfonsava aquest sostre.
2: Després, el que feien era, el mestre s'enfilava d'altres forn, cercava la clau que tancava la falsa volta interior del forn, cercava la pedra que aguantava tota la volta i la feia anar cap endins. De manera que la falsa volta a dins del forn caia i se derrumbava, i quedava tot espaltre dins.

0: No, el puesto d'esforç ja estava fet. Sí. Allà s'havia fet, bueno, és precisament de la finca de Rafalet, quan allà, pues, en el moment, se va fer un forn. Sí, se va fer el típic clot en terra i el forn estava sempre ubicat allà. Sí, sempre es feia allà mateix. Sí, el forn sempre se muntava allà mateix, al mateix puesto. Perquè era un puesto que hi havia redossa, hi havia aigua a prop, estava... Bueno, van cercar una ubicació que es pogués fer i sempre el fèiem allà mateix.
1: Antigament s'extreia la calç per la bocada, la paret per on s'havia desmuntat el forn. S'empraven càvecs i senars per fer-ho i es venia en forma de calç viva, és a dir, sense hidratar. Se solia vendre en quintars o arrovers, que equival a una proporció de 10 quilos aproximadament. Els darrers calciners, però, s'estimava més fer-ho d'una altra manera.
2: Bàsicament, després el que feien antigament era... anaven estreguent a mesura que ho anaven venguent. No ho buidaven, no. Anaven venint allà a Sant Caró i ho anaven venguent. Sí que els darrers calciners el que feien era buidar el forn i ja deixaven el material preparat per poder-lo comercialitzar.
0: Bueno, això després dependeix del que vulguis fer, però nosaltres el que feien era que l'almacenaven. Deixes un puesto i el principal és que no tingués aire. Si el podries almacenar en un puesto que estigués al buit, com aquest que diu. Perquè, clar, el moment que agafa aire ja se comença a fondre, ja se comença a volatilitzar i ja començava a perdre. Així que nosaltres el ficàvem dins plàstic, normalment, i fins que l'haguessin d'emprar, per banyar-la o per fer torròs o el que fos. Bueno, les madones velles era especialitat seva. Solien comprar torròs i després ho feien elles. Però, bueno, nosaltres, com que ho feien nosaltres, pues, nosaltres teníem una cuba que donava voltes, bueno, o amb un sinfín de dins que donava voltes per millorar un poc el procés. No, se tracta d'anar a posar pedra i anar afegint aigua, i pues, l'aigua aquella se va agafar temperatura, o sigui, amb la reacció agafa temperatura i el que fa que s'afongui. I clar, i després el passaven per un tamís, a fi de que si havia quedat qualque impuresa, qualque gra que no estava ben cuit, això que no pogués passar, i el deixes a reposar els temps que vulguis. Els arquitectes diuen que si vols per estuc o fer coses d'aquestes per construcció, pues, si està allà mig any, millor. Que sempre que tingui aigua damunt, i si sempre té aigua damunt i no s'aixuga mai, el millor tant és tenir 6 dies com 6 anys, és igual, no se fa malbé, aguanta. De fet, com més temps bé, com més temps està que està feta, més bona és. Si s'acaba de... Si hi ha una mica que no s'acull bé o el que sigui, encara s'acaba de fer. Sí. Bueno, depèn de...

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de les costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'encalats a les cases, d'emblanquinar, d'emblancar les cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

acabant d'escoltar una cançó de Bacon's Radar del disc Keep the Lights Off del 2021. A continuació, una cançó d'Estalactites, disc de David Vidal, publicat el 2023 per la discogràfica Blau Dix Media.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far.
2: Continuem amb Xavi Llanes amb una cançó del disc Projecte K del 2025.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: a tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, em vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far.
2: Só tu que fas feina, pronto, tu entregaves a que teve, eh? I llavors no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no havia res. Que, i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers perquè anéssim a fer l'estona allà els diumenges. Els dies que plovia, o sap, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tobeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, a la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. A la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia 6 ulls per vigilar. I tenia 6 braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer 2 ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les 2 sessions dels Premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el vostre podcast de música guapa a la Ràdio Far. Jo duc un bon mamec perquè vaig venir molt últimament i estic així com estic, però bueno, avui és un programa molt especial. Sempre dic que serà especial perquè tots ho són, de bé, però avui, avui tenim ara en Miquel Pasqual d'Huracán amb una entrevista que vam gravar fa uns dies amb ell a Montpalau. I bueno, en Miquel mos conta històries de quan vam fundar el grup fa 50 punyeteros anys, de com van començar a fer cosetes, de com van començar a funcionar, de com es van comprar els primers instruments, de les primeres actuacions a festes. Bueno, una passada entrevista que la veritat és que mos va passar molt bé. Vam estar xerrant una hora i mitja quasi, per tant l'he dividit en dues parts i avui posant la primera part. La setmana que ve, si voleu, escoltam la segona part d'aquesta entrevista, on bueno, repassam tota la seva carrera des de que va agafar una guitarra, perquè el seu primer instrument, ja us faig spoiler, que és una guitarra, fins a concerts que han fet aquest estiu de celebració del 50 aniversari i altres moltes històries que tenim avui amb aquestes. Pues res, posarem una mica de música d'Huracán. Avui no som cançons originals, ja sabeu que són versions sempre, però posarem un paio de temes guais seus, un paio de temes que m'agraden d'ells, i res, a disfrutar, que és una de les bones aquestes. A xalar!

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en Anito de Pinyata Pinyol, que és un grup que com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu, pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres davallàvem d'escola, o no sé, davallàvem, és igual, vivia allà de vora que nostre, 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat. I d'allò va ser per cantar Seu.
0: Seu és aquesta cançó que es canta Divendres Sant.
1: Encara, clar, cercaven fiets, després ho cantaven fiets, ara ho canten fietes.
0: Sí.
1: Perquè tenen la veu més fineta, cercaven això. I cercaven un fiat que no hagués baratat a veu en aquell moment. En acabava un i quedava el Ferrer. El Ferrer cantava, i jo vaig cantar amb el Ferrer. Després el Ferrer va acabar i va entrar en Toni de Xic.
0: Olé, ostres.
1: Sí, jo després ja vaig acabar, jo ja no sé qui... Però ara sempre, no sé, es Divendres Sant, que jo sóc en aquesta professora...
0: Ai, el telèfon.
1: El telèfon.
0: Tranqui, no passa res. Aturo. Això
1: no
0: és el piano. Això sí, no? Això no passa res, no passa res, tot més.
1: Bueno,
0: seguirem.
1: Bé, això va ser la primera... De fet, jo quan era encara més petit, però no me'n record, però com ho han contat la senyora Paca Camps, que suposo que també tu l'has reconeguda,
0: sí,
1: o almenys sentit xerrar d'ella. Jo tenia la casa paterna, que està amb mon pare, allò és la casa que jo vaig néixer, i allà de vora també vivia el metge Camps. Jo el metge Camps no l'he conegut,
0: I si l'he
1: vist, no me'n record mai.
0: Ja.
1: No me'n record. I de la senyora Lola tampoc, era una germana major que... Però aquesta dona, jo sé per allà, i la senyora Paca, passant els anys, me va dir que la germana seva li contava que jo estava allà assegut 3 o 4 anys,
0: sí.
1: I de que aquest lot serà músic, perquè jo sempre estava en música, i jo no sé si som músic, però m'hi he dedicat molt a la música.
0: Sí que és músic, home, no t'ho faci cosa, no?
1: M'encanta la música.
0: Tens escarnat de músic i tot,
1: tio. Per tant, aquestes són les coses primeres que me n'en record. Després, en es... Te seguiré, la història, si vols,
0: sí,
1: un poquet.
0: Sí.
1: En els 10 anys o una cosa així, perquè me van comprar una guitarra que nostra, perquè, clar, jo sempre, quan venien els Reis, sí que jugues m'agradaven, però jo demanava sempre una guitarra.
0: Una guitarra.
1: I me la van arribar a comprar. O me la van dur Reis, o ja no me'n record massa. Però vaig anar a escola a Can Nicolau Serra, me sembla que era ell, Nicolau.
0: Un altre? Sí, hòstia, sí, no?
1: Guitarra.
0: Sí.
1: Allà vaig aprendre les primeres van mostrar les notes de guitarra,
0: sí,
1: i acompanyava. Hi havia un tòfol, no sé, el cognom no el sé, sonava orgues.
0: En Serra li va mostrar que tu tomes també d'acords, i en David Russell, vull dir que, més, una bona cantera va fer, tu i ell i tu. Ja,
1: aquella, bueno, en David Russell va fer un poc més de carrera que jo. Però la carrera meva és llarga, encara dura. I aquest home venia amb les orgues, i nosaltres eren 3 o 4 o 5 lots i lotes, allò tots junts, i l'acompanyàvem.
0: Olé.
1: Sí, d'aquí va sortir la tuna.
0: Saturna famosa.
1: Va sortir, sí, sí, sí. Saturna famosa, que en Colàs te'n va xerrar. Però pues jo també hi sonava, com hi sonava en Peres cantant nostre, també.
0: Vale.
1: Que nosaltres ja eren toneros, en Peres un poc grossos, eh?
0: Vale.
1: Però me'n record molt d'un any que van anar a esperar els Reis a l'O.
0: Aló va anar a actuar.
1: Aló van anar a actuar en Saturna, a esperar els Reis.
0: I quina edat teniu en aquesta, més o menys? Bueno, 10 anys, 15 o...?
1: Bueno, 10 no, més.
0: Més,
1: més,
0: eh? Però,
1: vale, més. Més 15, jo crec que més 14 o 15,
0: vale, vale.
1: Segurament.
0: Vale.
1: Això són coses després en el coro, a l'església, te cridaven en el coro de l'església, aquestes coses,
0: sí, sí.
1: Participaves a tot. Jo no he tocat mai ni en sa banda ni en el fandango.
0: No, eh?
1: Mai. En sa banda, només hi he tocat una vegada que me van cridar, però no sé què es di faltava, un tambor o so, i allò era bo de sonar, i vaig anar. Sí, sense provar massa, fa molt d'anys. I el fandango també una vegada me van cridar, i me van dir, o sigui, di faltava una guitarra
0: un dia,
1: bueno, i el fandango es bo de sonar. Jo després, bueno, sonava una miqueta, i...
0: Sí, sí,
1: i
0: sí.
1: Però no els va agradar massa, no, perquè jo anava massa de veres, duia massa ritme, i allò era molt rim, i va semblar que allò anava molt poc a poc, i me van dir, poc, vas massa de veres...
0: Que hem de ballar aquí.
1: Vas anar poc a poc.
0: Tropissarem, ala, que bona.
1: Sí, estava amb el fandango i vaig anar un parell de vegades, eh? Però,
0: vale, vale.
1: Però jo no he estat mai fitxo, ni en sa banda, ni amb el fandango.
0: Ja és raro, eh? Perquè
1: sí, sí, però amb aquestes dues coses no. El que passa és que sempre, en els 17 anys, vaig començar en conjunt, i amb en Pere... el que sempre, després amb en Pere, sempre conjunt.
0: Sí, en Pere es pot dir que el coneixes de tota sa vida, que tocava junts tota sa vida abans d'Huracan i tot.
1: Ell vivia davant que nostra, vivia a Sant Carabassa, jo els caps de setmana me n'anava a Sant Carabassa, estàvem per allà junts, però allà tot era vaques i històries d'aquestes, no sé, allà, no, música, no sé si n'hi havia massa, però nosaltres sempre teníem dins el cap conjunt, i després ell tocava molt bé el llut, en Pere tocava molt bé el llut.
0: Ah, sí? Mira.
1: Sí, i jo garretejava allà la guitarra i mossàvem en el portal de meva mare de la botiga, que te'n te recordes, de la botiga que tenia ma mare,
0: aquí vagament, tio.
1: A la mateixa casa.
0: Sí,
1: eh?
0: Molt poc,
1: i
0: molt
1: clar,
0: poc. Sí, sí, sí.
1: Clar, t'he xerrat de fa molt d'anys.
0: Fa molt d'anys, tio, sí, sí, sí.
1: I fèiem les ballades, i allà replegàvem gent i sonàvem més que cantàvem.
0: Vale.
1: Però cantaven qualque cançó. Bueno, l'Escobar i coses d'aquestes,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno. I t'aprenies un poc amb els discos.
1: Sí.
0: I
1: de cap, bueno, sí, això en altres... Es veu que jo tinc un toc a discos de fa moltíssims d'anys. Jo t'havia de tenir 10 o 12 anys i a que nostre hi havia un toc. Yes,
0: sí.
1: El tenc. Tu saps que jo guardo moltes coses.
0: Ja ho veig, ja.
1: Aquest toc a discos el tenc. I els primers discos que vaig tenir, els vaig comprar jo, perquè jo era un Fiat,
0: vale.
1: 10 o 12 anys, i me'n record molt que els van comprar a l'O, perquè després no anaves a moltes bandes, però van anar a l'O a una botiga i van comprar petits, discos petits.
0: Discos petits de Sepultada, sí, sí, sí,
1: sí. I això me'n record molt. Bueno, això és començament, jo sempre he estat un
0: sí,
1: poc...
0: Sí, sí, sí, també he estat fins a l'O a comprar, bueno, mira, sí. ara l'O no hi ha cap botiga
1: no,
0: de discos, no.
1: I hi havia una botiga de discos i me'n record més un manco per on era, la pujada bona i d'alta, la plaça, quan arriben a la plaça d'Escaleo.
0: Vale.
1: Era per allà. I, nosaltres després tocàvem amb el coro de l'Iglésia, però el coro que jo, personalment, volia tocar, era amb el coro d'en Perico del Bar, d'Esperi.
0: És a dir, hi havia un coro de l'Iglésia?
1: I un coro... Que fa més, sortia pels carrers per Nadal...
0: Ah, vale.
1: Clar, a l'Iglésia, el coro de l'Iglésia de la senyora Paca, tocàvem a ses misses.
0: Vale, vale, vale.
1: I res més. En Perico no. En Perico, has de tot, ara te contaré una de tot.
0: Sí, sí, sí, conta.
1: Realitats, que amb en Perico era un coro que tocàvem així, tipus trossos de sarsuela, feien coses d'aquestes.
0: Vale.
1: Per tant, me n'en record molt que un any damunt del 73, una cosa així, l'any exacte no, però era antes de fet censur, el grup primer que van tenir.
0: Sí.
1: Per tant, hi vam anar a tocar a les festes el diumenge de Mercadal.
0: A les festes de Sant Martí, el coro del migjorn.
1: El capvespre, damunt les... 7:30 a 8. A la plaça d'Escaleo.
0: A la plaça d'Escaleo.
1: Vale, tocàvem allà, i quan van acabar...
0: Tot... Perdona, Miquel, dius tocàvem... Hi havia instruments també, a part de...
1: Sí, sí, clar, clar. Jo tocava guitarra.
0: Tu tocaves guitarra.
1: Sí, sí,
0: tocava
1: sí.
0: En Pere el lleut, també?
1: Pere, o cantava. En Pere, vale. En el coro no sé què tocava, no t'ho puc dir.
0: Vale, vale.
1: Però jo tocava guitarra.
0: I quin més instrument hi havia?
1: Hi havia guitarres i...
0: Guitarres i veus,
1: i
0: vale.
1: I poca cosa més. I cantar. I eren quasi tots els mateixos que cantaven a l'Iglésia, cantaven aquí.
0: Vale, vale.
1: Perquè okay. No hi ha tanta gent.
0: Sí, sí.
1: Eren tots els mateixos. El que passa que en Perico fa un altre tipus de coro, coro que sortien pel carrer per Nadal, vale. O sorties pel carrer, no era de
0: no era que no era les misses, sí.
1: I van tocar aquí a Mercadal, i quan van acabar, mos van dirigir cap a la sortida, que després els cotxes arribaven de mitjorn perfectament, no hi havia cap problema, i hi havia el quarter de la Guàrdia Civil allà davant.
0: Correcte.
1: Amb una, en l'escola, que hi havia un pati de pins, i allà feien el ball de les festes.
0: Vale.
1: Nosaltres arribem allà, esperam en Xec de l'Estany, cel sigui, en Xec,
0: en
1: Vidal.
0: Sí.
1: En Vidal,
0: sí.
1: A l'esperàvem, que mos havia de dormir jorn. I així començàvem a sentir música amb en Pere. Nosaltres vam acabar, i això devia... Nou i mitja, presta.
0: Sí.
1: Es feia molt presta, els balls. Sentim música i van anar allà a badar, no vam entrar, però vam badar i vam veure... Hi havia quatre focus de llums.
0: Ole.
1: I un grup que ja tocava. I és una anècdota curiosa, perquè el cantant, allò era, me sembla que eren els Voltios, o un grup així ara...
0: Els Voltios.
1: Jo em penso que eren els Voltios. El cantant era... El nom no el vull assegurar, però diria quasi que sí. Però el cantant sí que segur, que era en Llorenç, en Cito Mora.
0: Vale.
1: Cito Mora després va ser el que va venir com a guitarrista en la fundació, quan van fundar Huracán.
0: Huracán, vale, no, al final estava tot.
1: Sí, una cosa, però nosaltres van allà, ens van veure, i m'en Pere, no teníem grup nosaltres encara.
0: Vale.
1: Nosaltres...
0: Vull dir amb els coros, les guitarretes,
1: sí,
0: i tal, amb
1: guitarra, coro, deixem l'odol, coses d'aquestes, tot això era... Veus, en Perico fa un deixem l'odol modern.
0: Mm-hmm.
1: I també el feien per escarrer. I en Perico, a vegades anaves a pobles,
0: fas
1: coses d'aquestes.
0: Fas coses d'aquestes, sí, més.
1: Feien un poc... això és un poc... Antes de fer grupos.
0: De quin any xerram, més o menys?
1: Això és en xerram del 70.
0: Principis del 70, no?
1: 70, sí, principis dels anys primers del 70. Bueno, jo, clar, a 12 anys... el 57, 67, 60... A 12 anys tocava ja jo per l'Iglesia.
0: Vale.
1: O sigui... 69, 68, 70, més cap aquí.
0: Més aquesta...
1: Fins al 74, que nosaltres formàvem el primer grup.
0: 74 muntàvem el primer grup, que és aquest...
1: I no és Huracán.
0: Que no és Huracán, què és?
1: El Censor.
0: Com s'escriu això?
1: Això s'escriu, i això és fàcil. Sí. Hi havia un mercadalanc, en Lipe, vale?
0: Vale.
1: Me venen a veure... Jo feia feina a Can Tòfol, vale? En Tòfol, de la fàbrica,
0: vale.
1: De sabates.
0: Sí.
1: I en Pere i en Lipe fan Samili.
0: Ahà.
1: Però no sé si es van conèixer en Samili, i sonaven tots dos a la banda. El Lipe, tambor.
0: Tambor.
1: I en Pere, corneta.
0: Ok.
1: Sí. Tu saps que hi va haver un parell d'anys que els Reis van ser molt guapos. Bueno, ara són molt guapos més, però aquella època no hi havia gaire vestits, i un parell d'anys van dur vestits, i hi havia... la banda de cornetes i tambors, perquè després es va formar una banda de cornetes i tambors. Han deixat la tuna de banda...
0: Bueno,
1: perquè anàvem votant, però la tuna també, damunt 12 anys, vam fer la tuna amb en Perico. La tuna també va ser en Perico del bar. Allò també va ser agradable, allò també ens ho vam passar molt bé, eren tot el lot joves, també van sortir a diverses bandes a tocar. Huracán el formam, me venen a veure en Pere, com que en Pere sempre els havien dit, i en Pere diu, ell sona a bateria i té una bateria.
0: Epa, important, que tingui una bateria d'important.
1: Ja tenim, clar, que sí. Vam venir a la feina i dir, ja mos veurem i ja en xerrarem.
0: Sí.
1: I formàvem el primer grup, nosaltres tres.
0: Sí.
1: El nom el vam triar després, però te'l compte ara.
0: Sí.
1: El nom és de Mercadal, perquè estaven al centro.
0: Centre Sur.
1: Sur, migjorn. Censur.
0: Censur, molt bona.
1: El nom surt d'aquí, Ni més ni menys. Però nosaltres no teníem instruments. A Menorca no se'n venien no d'instruments després,
0: No, clar.
1: Nosaltres no sabíem cap botiga.
0: Ja.
1: I després no tenien doblers.
0: Clar que després...
1: Això era un altre més handicap que la botiga.
0: Correcte.
1: Però es havia retirat fa un parell d'anyets els Isleños, a Ferreries.
0: Els Isleños?
1: I m'ho enteran que tenen els instruments.
0: Vale.
1: I es de volen vendre. Bueno, doncs m'ho anàvem a Ferreries. I trobam un equip de so. Bueno, equip de so. Dos altaveus.
0: Sí.
1: I... amb un mesclador, un amplificador i una dinàcor, un eco dinàcor d'allò que anava en cinta. Això va ser una guitarra Gibson.
0: Bueno, no està mal.
1: Amb un Fender.
0: Ostres, bon material.
1: Material. un baix Fender que el, tenien tot
0: el baix Fender,
1: el
0: baix
1: de tota la vida.
0: Sí, tio.
1: Això, o sigui, un amplificador, no sé què era, l'amplificador, me'n recordo, és igual. I, però me'n recordo el preu. 39.000 pessetes.
0: 39.000 pessetes tot l'equip, eh?
1: Tot l'equip. Nosaltres érem 3, ja van saber que... 13.000 cada un.
0: 13.000 pavos cada un, déu-n'hi-do, eh? En aquella...
1: O sigui, l'any 74...
0: Una bona inversió vau fotre.
1: I però ho compram.
0: Ho va comprar.
1: I ho duim. Clar, què passa? Que tenim un baix instrument, però no tenim baixista.
0: No hi ha baixista.
1: Perquè en Pere tocava el saxo en sa banda.
0: Vale. Ja tenia allà un saxo.
1: Vale. Va venir... Bueno, va venir en Toni, el cunyat, que el cel sigui. Mm. No, i no va anar... En Toni sonava el baix, però sí. Era un baix... Un baix de banda.
0: Sí, eh? Sí.
1: I com que en Tolo... En Tolo Lut era molt bo, també, i tot això, i cridàvem en Tolo.
0: En Tolo... En Tolo Bogú, vale.
1: Cosí meu.
0: Ah, vale, clar, clar.
1: 13 anys tenia.
0: Hòstia.
1: I bé, i en Tolo, clar, tenia sonar un pot de guitarra, allò, i bo, i...
0: Hòstia, bon baixista, sí. Jo ho he tocat poques vegades, però...
1: I això ja...
0: Ja camina. Jo,
1: quatre guitarrades, ell baix, i ell bateria, i això ja camina.
0: Tu guitarra, en Tolo no es baix,
1: en
0: bateria, i amb...
1: La bateria era de Mercadal.
0: Sí, de Mercadal, encara no
1: sabia. De Mercadal, ha dit el nom i ara... Finyet del món.
0: Bé.
1: I en Pere, saxo i cantar.
0: Saxo i cantar.
1: En Felipe, bateria.
0: Felipe, perdó, sí. Val.
1: I...
0: Això és la primeríssima formació d'aquest
1: censur. Això és que no té res a veure amb Huracán,
0: no, no.
1: Això no és Huracán.
0: Vale.
1: Això és el censur. Durà un any,
0: un estiu. I què tocava amb el censur?
1: Pues amb el censur...
0: Quina música fa?
1: No sé què vols que te digui. En Pere cantava, bàsicament mos passàvem amb en Pere cantant.
0: Sí.
1: Era jo, cançons, no sé, és que cançons així, suavem perfídia.
0: Vale, aquest tipus de
1: sí, jo,
0: cançons
1: jo,
0: en castellà
1: jo,
0: i tal.
1: Jo em
0: no?
1: Jo em fa una d'en Santana.
0: Puta.
1: Em fa una d'en Santana.
0: Una Gibson tocaves tu, eh?
1: Sí, m'agradaria tenir la gravada.
0: No ho saps, la guitarra aquesta.
1: La vaig vendre a la vaig vendre a Ferreries. M'ha passat... Ara no la vendria, no, eh?
0: No, tio, perquè...
1: Però tenia un problema, aquesta Gibson. Havia tingut cosa en el màstil.
0: Ah-ha.
1: Per tant, i dur a darrere una placa en el màstil
0: mal
1: dalt.
0: Assumpto.
1: I mal assumpto.
0: Ja, ja.
1: Jo ara ho sé. Ja fa anys que ho sé, però quan l'han comprat, això no... Però,
0: que s'havia rompa i van fotre una placa
1: sí,
0: allà...
1: Sí,
0: i...
1: El que passa que jo tècnicament... Jo era una Gibson...
0: Així que tu tocant Santana, amb una Gibson allà...
1: Jo m'agradaria tenir-ho gravat en el sol d'en Santana.
0: Ostres, tio!
1: Devia ser en Sant Antoni, en vent de Sant Antana. Però igual, però no el tinc gravat, per mala sort. O per bona.
0: No, mala sort.
1: Bueno, després, en altres venia molt d'en Paco Moll, era molt amic d'en Pere.
0: Vale.
1: M'ho feia un pot de tècnic. Pues eren quatre cables, soldats...
0: Bueno, sí, havia de fer una feina. Sí, sense equip i tal.
1: I venia, i també venia en Toni. En Toni en Cubala.
0: Vale.
1: Molt amic d'en Pere.
0: Sí.
1: I nosaltres, bueno, no duem orga, i passàvem orga, pim-pam. I el capellà de Fornells, que tenia un grup, no sé si es van pacientar, però ho va llevar...
0: Ahà.
1: I ho posa per vendre.
0: Està clar.
1: Bon, anàvem allà i tornava a tenir un baix, un altre Fender.
0: Un altre Fender,
1: joder, tio. I el van comprar. 5.000 pessetes.
0: 5.000 pessetes, un Fender, ostres, tio. 5.000 pessetes davant i ses cordes, ara.
1: Però aquell tenia un bon amplificador.
0: Sí, eh?
1: I comprant l'amplificador i un orgue, un organet petitó d'aquests, no sé què era.
0: Sí. Un Hammond o un Fender o alguna cosa?
1: No.
0: Una marca que t'hi fixis, no? Vale.
1: Un organet així, mímic, allò era un farfissa venido a menos.
0: Vale. Però, hòstia, però que guai.
1: Era un farfissa, de tipus farfissa.
0: Sí.
1: I el va tocar en Toni.
0: Ok.
1: Però en Toni no em havia tocat mai i bé, i allò... Abans, nosaltres, jo ara he passat molt d'anys i sé que va ser tormenta pura i dura, però al cap d'un any jo ens vam reunir amb en Pere i vam pensar, això no durarà,
0: ja.
1: Va, no tira, i quantes coses no tiren, i jo te contaré una anècdota, aquesta és molt bona. Però nosaltres anàvem a tocar nosaltres vam tocar aquell any ja un dia d'hotel, un dia d'hotel.
0: Fem un dia d'hotel, ja.
1: Fem cada dijous a Escòndores. Cada dijous. I després el que feia molt era Geni, Migjorn,
0: vale.
1: Geni, Migjorn i Ferreries.
0: Migjorn no
1: vol. I l'Oar. Migjorn a la Palmera.
0: A la Palmera.
1: Cada diumenge.
0: Ok.
1: Nosaltres sabíem tocar 3 hores a la Palmera i 4 hores a...
0: Molt cogn, 4 hores.
1: A Geni.
0: A Geni. Déu-n'hi-do.
1: Començant a les 6 a mitjorn, perquè a mitjorn el ball començava, acabàvem a les 9, i a les 9 i mitja
0: cap
1: allà, i jugàvem fil de 1 a les 2. I en Pere s'ho fotia tot, eh? Perquè era quasi tot cantat, t'ho asseguro.
0: Nosaltres, sí, eh? Bueno, si no bufant en saxo, també. Que... Fa,
1: sí, bufava 4 cançons.
0: Bé, però...
1: Però havia de bufar.
0: Ostres,
1: o sigui, aquell no aturava, tenia... I nosaltres anàvem els dijous a l'hotel. Després als hotels hi havia animació, eh? I era un altre món, eh? Això, o sigui, jo he viscut l'evolució del 74...
0: Fuà, tio, com devia ser allò, eh?
1: En el 2000 hi ha alguna cosa que van acabar nosaltres d'anar a l'hotel, vale? El 2000... Bueno, el 2018 o 19.
0: Sí. Fa
1: 7 anys que no feim hotel.
0: Sí, nosaltres sí, fins a pandèmia.
1: Però en fem. Sí, fem menys, fem poca cosa, però no tenia res a veure ja amb allò. I a l'hotel, els dijous hi anàvem... Clar, jo era ple.
0: Sí, eh?
1: Quan arribàvem era ple. Però també es veu que te feien fer 3 hores, de 9 a 12, en dos descansos.
0: De 9 a 12.
1: Nosaltres quedàvem sense gent, eh? El darrere no hi havia quasi...
0: Ens havíem a dormir, no?
1: Sí, no hi havia quasi ningú.
0: Bueno, és que les...
1: Però una vegada em va venir un... Xerrava amb en Pere, i xerrava, i tot, i en Pere no sabia, clar, no sabia que li de... No tenia punyeta.
0: Un anglès, no?
1: Un anglès. I en Pere fa un poc el loco, i va fer un poc, li va fer... Horror!
0: Horror!
1: Horror! Això ho contàvem nosaltres, perquè se l'ha de ser veritat. Eh?
0: Hòstia, tu, horror!
1: Horror!
0: Ostres!
1: Un tio. I jo dic, en Pere, tio, això, és que això, horror, eh? I això m'ho va afectar molt.
0: Sí, Enric, perdona, però és que fa molta gràcia, però no mola gens que et diguin això.
1: Fa gràcia, però no
0: fa
1: gràcia.
0: No ho crec, no ho crec.
1: Que nosaltres que volien sonar i posaven gust i ganes, però en canvi, sonaves a mitjorn, sí, era un èxit.
0: Ja,
1: cançons se tocaven tot en espanyol, pràcticament, cançons de passos dobles i coses d'aquestes.
0: Ja.
1: L'hotel no molava gent, segurament. Segurament.
0: Clar,
1: segur.
0: Sí,
1: també, jo crec que també passava això. Nosaltres no cantaven cançons en inglès. En Pere cantava un parell de cançons perquè nosaltres singles ha estat cero patatero sempre. Per tant, escolta, i ho havien de treure. Ja, imagina't tu. Com traiem les cançons en anglès, amb un disco...
0: No anaves a Google a cercar les lletres, no?
1: Google no sabia què era això. I moltes que vegades, és que no hi havia, a vegades t'ho costava dir, discos sí, perquè jo tenia estoc a disc i en compraven qualcun, però no anaves amb, oh, no, com a mare, aquí vas amb dues vegades amb el dia, no passa res. Això no era així,
0: no?
1: Això canviava molt.
0: Bueno, no passava, és un altre món totalment diferent.
1: Cap assistiu i nosaltres decidim que... Va passar que van en el Felipe el van arrastrar. Sempre feien xas amb en Pere per Mercadal. I ell coneixia un bateria, en Lairo, en Joan.
0: Vale.
1: Joan, Lairo, bé. Però que venia de sonar ja, que havia sonat amb Strix i un parell de grupos,
0: vale.
1: I venia ja de que tenia més bé que nosaltres, ja no hi ha més que el cel sigui.
0: Sí.
1: I amb ell va ser quan va venir unes quantes vegades i va baratar la cosa. O sigui, es bateria ja li donava un altre aire, això és la veritat,
0: bueno.
1: Un altre aire. Però bueno, això tampoc no va ser...
0: Ja.
1: Acabem l'estiu i nosaltres decidim dissoldre el grup.
0: El grup,
1: bueno, nosaltres m'ho anem.
0: Bueno, sí. Coses que passen.
1: Però...
0: Tampoc era algú, t'havia de tenir 20 anyets, llavors, o alguna cosa així.
1: No, 17.
0: 17, vull dir que n'hi ha 20.
1: 17-18. Lots joves d'aquest d'aquí, no? Aquí,
0: sí,
1: ah,
0: sí, bueno.
1: Hi ha durat un any, era l'any 75, 4.
0: Sí.
1: 74, imagina't tu. Sí, bé, havia durat fins al 75.
0: Vale.
1: I nosaltres dèiem... devia ser a final del 74, principi del 75. Mm-hmm. I xerram amb en... Bueno, aquí a mitjorn hi va molt desvalor, perquè, bueno, semblava que els dolents eren un poc nosaltres, perquè...
0: Ah, sí, hi va la mambo d'aquest ostre.
1: Però, bueno...
0: Pique per quedar al mitjorn, també... sempre igual.
1: Sí, encara que allà poc hi havia això, nosaltres no va ser res de això, va ser musicalment que no mos anava. I ven l'Iron, li deim, diu que sí... I va venir Esquela. Esquela l'has conegut?
0: No.
1: Pianista tampoc, eh?
0: No.
1: Que era, crec que era jo un bon pianista.
0: Esquela.
1: Sí, ve amb Hammond.
0: Ok.
1: I nosaltres, saps on provaven de mitjorn? Bueno, la gent de mitjorn no sabrà. Quan arriben de Ferreries,
0: sí,
1: allà l'edifici de Can Fumata, cada any, la cotxeria de Can Fumata.
0: Sí. Saps?
1: Bueno, doncs, allà mos van llogar, perquè nosaltres antes provàvem a l'Ave Maria, allà on hi ha el municipal, i això, perquè érem, allò era municipal, i nosaltres tot era un pot de la casa. Però després van dir, s'ha acabat, clar, clar, van dir, prou, s'acabarem una banda i llogarem. I mos van llogar allà un tros de cotxeria que no hi cabia cap cotxe, un escap de tot, un rinconet, i van llogar allà. Bueno, i en Joan, l'Iron, ho diu en Esquela. Esquela ve amb un Hammond.
0: Okay.
1: I nosaltres havíem comprat... Mira, quan jo t'he dit, havien comprat en el capellà, que l'havien comprat, m'he oblidat d'un Leslie.
0: Ole, un...
1: Un Leslie.
0: Kawaii.
1: No era Hammond, però era un Leslie.
0: Vale. I un Leslie és un altaveu especial per teclats, per gent que no ho sàpiga. Sí.
1: Un
0: caramel·lat.
1: Un altaveu, sí. Allà vol, un altaveu de dalt volta i es davall, és un fitxo. Sí, i sí, el Leslie hi ha que explicar perquè molta gent no sabrà què és, lògic, normal. I Vesquela, proves Leslie, nosaltres teníem el Leslie i no sabíem com funcionava. Van comprar l'altaveu aquell i pensaven, què és això? Hi havia un, com un mando, però que anava en fil, que tenia dos botons.
0: Sí.
1: L'apagava i l'encenia. El posava en marxa, dona voltes, com un ventilador.
0: Sí.
1: Et ve un ventilador d'altaveu.
0: Sí.
1: I s'atura. I després anava a poc a poc i fas el que fa per
0: efecte
1: un
0: de...
1: per un orgue.
0: Sí.
1: Vale. Bé, proven nosaltres. Bueno, vam provar un vespre, pum, pum, i se'n van, i llos cap a Ciutadella. El segon vespre, quan va tornar, va venir amb una furgoneta seva, que ells tenien una fàbrica de sabates, i ja se'l va, i se va endur sort, que ja va dir, diu, això jo no li veig cap futur. Quin altre massasso mos va fotre. Perquè nosaltres veníem de circumstàncies fotudes, i,
0: sí.
1: I quedàvem un poc enfalderat, van quedar enfalderat. I li deien, l'Iron Cato, i nosaltres no coneixem ningú. I mos surt una actuació a Ferreries. I deien, bueno, l'anem a fer.
0: L'anem a fer, ja veurà.
1: L'anem a fer, clar, i érem els mateixos, més o menys. I jo, en xup seguit eren els Leslie, i entre, li fotien allò, i reng, i trang,
0: no sé
1: com sonava, no, ja no me'n recordo, no ho he provat mai més. Perquè no entenc una de Leslie.
0: Entens un, sí.
1: I no sé com sona una guitarra, un dia li posaré.
0: Bueno, els Beatles ho fan molt, no? Els Beatles fan molt de guitarra al Leslie.
1: I van anar a l'OAR, me'n recordo. Però clar, no tenim nom. I què li posàvem? Saps que li van posar nom? Cicris. Ciutadella Cristóbal de Millón.
0: Cicris. Censor Cicris.
1: Això. Vam fer una
0: actuació.
1: Perquè ens va sortir, perquè nosaltres, clar, veníem de Censor i mos criden a l'OAR. I anàvem. Però va anar, bueno, va anar bé.
0: Vau fer-se...
1: S'ha acabat. Però hi havia cinc pas aquest despit
0: i ell
1: m'ho diu, jo conec un guitarrista, digue-li, i si vol. I el guitarrista va ser en Llorenç, el cantant, que nosaltres havíem vist, que no sabien ni qui era, però va ser el cantant.
0: Va venir,
1: i ell sonava guitarra. I clar, i m'ho donava tres voltes i mitja jo, de guitarrista. I ell vens a guitarra, i jo, guitarra amb aquest, no hi vaig per anar a veure ell. I a més cantava.
0: Sí.
1: I m'ho diu, unidó, a tu, si te vols piano, orgue.
0: Sí.
1: Orgue. I nosaltres teníem estres... Nosaltres no en teníem cap d'orgue, perquè se'l havien quedat ells.
0: Sí.
1: I nosaltres no teníem orgue.
0: Vale.
1: Un anam a Palma, al cap de poc temps, quan ell va dir que sí, un anam a Palma,
0: sí.
1: A Musicassa.
0: A Musicassa, a Palma, ja, ostres, tu.
1: Que encara hi és.
0: Sí, sí.
1: Perquè després va ser Cime Musicassa.
0: Bueno, sí.
1: Pues la Musicassa d'Esborn.
0: D'Esborn, sí. Allà tenien... Serà tota la vida,
1: allà tenien els Hammonds. Però en tenien una a prop d'Escan del Mallorca, allà dalt.
0: No ho sé.
1: Bé, els van anar a de dalt.
0: Vale.
1: I aquell mos diu, són quatre passes i anem avall. Nosaltres no, a Mallorca, jo no sé si... Bé, sí,
0: en Salom, devies...
1: Jo havia estat molt al Cúdia, perquè mon pare és de Mallorca i anava molt al Cúdia.
0: Vale.
1: Però Palma, la capital, no sé si hi havia... No sé si hi havia mai, però hi havia anat poc. I mos duen aquí... M'ho va semblar que era una eternitat de caminar, ben bé, no recordo. Que diu, això està aquí de vora, bueno, bé, és a prop, sí. Ara aquí ho sé,
0: ara
1: ho sé. I mos duen allà, i quan van arribar allà.
0: Ja, tio.
1: Hammonds, però...
0: Ja, com vas
1: a... Allà em van flipar altres. Jo vaig flipar, sí, jo m'agradava molt els orgues, m'agradava molt sempre, i vaig flipar. Però la vam esgarrar, perquè vam comprar un Hammond de moble. quan n'hi havia un de portàtil.
0: Un portàtil, sí. Un portàtil.
1: En vista haguessin comprat aquest. Clar. Però com que anàvem tothom dues Hammond de moble i compràvem el Hammond de moble. I a més no eres millor. Era més modern, era de moble i tot el que vulguis, però ja dur altaveus, i tu un Leslie, ell també. El tenc també, no pot ser.
0: T'ho guardes tot, tio.
1: Però hi havia un problema molt gros, però grossíssim. Valia 250.000 peles.
0: Ostres, tu.
1: 250.000 peles. Jo havia replegat 20.000 pessetes amb el sensor.
0: Vale. Yes.
1: 20.000 pessetes tenia, perquè jo guardava, tenia sempre idees. Jo comprava coses de música sempre, equipo i coses.
0: Sí.
1: I telefona que nostra, xerra amb ma mare. I ma mare diu, no, jo no vull saber res de sol. Diu, sol, deixaran ton pare. Xerra amb un pare i me diu, un orgue, diu, tu no t'estimes més a Sant Tomàs, allà on viviu Valtros, que té, eh?
0: Sí.
1: Més allò, tot eren solars buits, no hi havia res.
0: No. Sí, perquè cap mon pare no hi era encara allò. No, d'aquella època, no faltaven anys.
1: No hi havia ningú.
0: No, de fet no hi havia.
1: I valien 250.000 pessetes.
0: Els solars. Hòstia.
1: I mon pare diu, que no t'estimes més comprar un solar que comprar un piano d'allà, no diu.
0: Hòstia, tio.
1: I jo li dic, no, això m'estimes més el piano.
0: El piano me'n compraré un magallon de solars, el piano.
1: I com que el vam pagar el comptat, que nostre m'han donat 200.000 pessetes, jo vaig posar les 20.
0: Va, 220.000 peles.
1: Al cap d'una setmana tenies piano a casa nostra.
0: Ole.
1: Qui provava.
0: Ole, tio. Sense saber tu tocar.
1: Jo anava a casa la senyora Paca. Jo vaig ser boig, també. Perquè la senyora Paca me va començar a mostrar un pot de solfa i jo allò m'avorria.
0: Bueno.
1: I piano. Uf.
0: Ja.
1: Jo s'ho havia fet.
0: Sí.
1: I potser sabia... Allà on hi havia un poc les notes, però jo vaig agafar, allà venien un papers, allà on hi havia do, res, una plantilla, la vaig fotre allà damunt, jo que sé, m'ho vaig prendre de memòria, m'ho vaig aprendre, però jo, el poc que sé, ho he pres jo.
0: Bueno, però tu, sí. No, perquè és que en aquella època t'havies d'anar a la senyora Paca, o aquella senyora de Moca, tal, o aquell senyor de tal, que el que sabien era el clàssic, sí. I serà un rotllo patatero, és el que és, encara ho és.
1: Era avorrit. I jo aquí ja tenia 17 anys o 18, però jo hi anava a casa la senyora Paca molt, perquè m'escoro i m'agradava anar-hi.
0: Sí.
1: Però jo al piano, jo pensava que aquella dona em fa les notes i cantava.
0: Sí.
1: Tot cantava les coses, digues-les, i tampoc no te pensis que...
0: Bueno, és que el que hi havia.
1: Era.
0: Sense
1: desmereixer ningú, està clar. I jo hagués pogut aprendre, perquè vaig comprar llibre de solfa i vaig donar quatre lliçons, No, zero. Però això sí, aquí quan me'l van donar m'hi vaig fotre com un loco i foties dia en el piano. Que... I al cap de 15 dies m'ho reunim tots i van començar a sonar. Començar a provar.
0: Vale.
1: I feien la primera actuació, Huracán, es forma final del 75.
0: Sí.
1: Decidim, després que es dirà Huracán,
0: sí.
1: Traïm el nom de la cançó de Bob Dylan.
0: Aquesta la sabia. Sí.
1: Que no sé com... Perquè nosaltres escoltàvem música d'aquest... Oi, coi, cridents, jo els Beatles...
0: Sí, ja ho sé jo. Sí.
1: Beatles que segons quines coses. I...
0: De fet, tu i jo coincidim amb el concert amb Ringo.
1: Exactament.
0: Però Ringo Starr van coincidir.
1: Exactament,
0: sí.
1: I jo havia d'anar a veure
0: en Paul McCartney.
1: Paul McCartney i va ser pandèmia.
0: Bueno, sí.
1: Va ben fotre perquè tenia entrades i va ser molt de greu. I començàvem a provar, en sèrio, pam. I dia 1 o dia 2 de maig feien la primera actuació en els Còndores.
0: Dia 1 de maig, començant temporada...
1: Començant temporada, perquè nosaltres, tornant que fas dia aquest dels Còndores...
0: Sí, que teníeu.
1: I anem allà. Però el director, quan va acabar, va venir, no és per res, perquè també mos van dir horror.
0: Sí.
1: I el director mos va dir, senyores...
0: Aquí va...
1: Perquè aquí...
0: Llavors el Huracán comença quan tu agafes el teclat.
1: Sí.
0: Quan tu vas de seguida amb el teclat és quan comença.
1: Aquí comença el Huracán. Qui som? En Tolo, el baixista. En Pere toca saxo i canta.
0: I canta.
1: En Llorenç toca guitarra i canta.
0: Vale.
1: En Joan, l'Iron, toca la bateria. I jo, sona el piano, en el Hammond, i faig veus.
0: Fas qualque veus.
1: I en Toló també sona veus.
0: Vale, vale, vale.
1: I en Llorenç i en Pere, en Pere sempre cantava molt, però en Llorenç cantava ben qualque cançó, vale, perquè en Llorenç venia de cantar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, fem tenia... un grup, bueno...
0: I fem un repertori més per Guiri, ja, o...
1: Bueno, ja començàvem a fer cançons en anglès, vale, més... Després van tocar, tocàvem presses, dissabtes van tocar mànics, ben qualque vegada, i...
0: Vale, vale, vale, vale.
1: El grup va fer un canvi, jo crec important.
0: El 75, eh?
1: El 76.
0: 76, perdó, vale.
1: Neix el 75...
0: Però començava a fer actuacions...
1: Però la primera actuació es fa el primer de maig... Clar, tu pots dir, Huracán, teòricament... La primera actuació l'ha fet el 76. Sí, però neix el 75.
0: Així que, va.
1: Però no tu el 75.
0: O sigui, 1 de maig del 2026 farà 50 anys de la primera
1: actuació. Sí, això sí.
0: Uau.
1: Això sí. I clar, nosaltres comptàvem el 75 perquè realment ens vam fundar el 75.
0: Vale, vale.
1: No perquè no sonàssim, però
0: estaven
1: com a grup.
0: Estava com a grup sempre.
1: I no vol dir que no faguessin qualque actuació, estava tal vegada per mitjor, no sé, però no mos en recordam. No mos en recordam.
0: Vale, vale, bueno,
1: i mos en recordam molt des que vam fer a Ferreries, el 75.
0: Vale, aquesta...
1: Antes de... Perquè s'havia anat a Esquela, vale. Es van quedar un poc, però va sortir i va fer això. I aquí comença Huracán, però nosaltres aquell any ja... Sant Tomàs, Cala Blanca, la Platja Gran, hi ha un hotel molt petitó, no sé què es diu, també hi anàvem.
0: A la Platja Gran, sí.
1: Hi ha una cosa, és molt petita,
0: sí. Sí, sí,
1: molt
0: sí,
1: petita.
0: Sí, sí, sí, no m'ho hagis dit, però també.
1: Allà hi anàvem un dia també. A Tsur Menorca eren els mateixos, la mateixa cadena, tenien els qui de mitjorn, els apartaments a Vista Mar.
0: Vale.
1: També hi anàvem allà. I nosaltres tocàvem, van començar a tocar 5 o 6 dies, però això sí, el que tu dius, eh? Un dia aquí, allà...
0: Bueno, el que és el que toca fent els músics.
1: Perfecte. Bueno, pues...
0: I què feu? Amb el furgo, carregat tot el punyetero Hammond d'aquell amb esmol.
1: Ai, rotllo, tio. Que en Toló i en Llorenç,
0: sí?
1: Després es compren 2 Simmarks de doble altaveu.
0: Buh.
1: De doble bàfale.
0: Dos altaveus. Sí.
1: Amb escabassar al damunt.
0: Dos altaveus.
1: Jo,
0: dos amplis, sí.
1: Leslie, Hammond, en Pere d'un equip de veus, ja després també van comprar un equip de veus de 4 columnes davant, perquè això després
0: collons, cada un,
1: cada un, dues equips.
0: Dues equips seus, sí.
1: No passaves, sí. Ara tot passava per taula.
0: Sí.
1: No, només per taula només hi havia micros. Res
0: ja, i fins i tot les verbenes s'hi anava amb el seu equip. Sí.
1: Les verbenes que nosaltres hem fet a Sant Cristòfol allà enmig de ball una cesta de baloncesto.
0: Sempre, ja te dic, tio. Sí.
1: I llum, no hi havia cap de llum.
0: De llum, hòstia, ja, quatre fots.
1: No hi havia ni llum, perquè després, Claudi, després van començar a posar bombilletes,
0: sí,
1: si no, tots
0: sí,
1: sense
0: sí,
1: bombilletes. No
0: es va aixerar amb en Claudi, això, sí. És quan comença a unir-se en estudis i empreses d'aquestes, que ja s'ha gent...
1: Però això ja més en van.
0: Molt
1: més en van. Això, nosaltres... Això, començàvem així. Clar, després, canvis i... Mira, ara, aquesta setmana, per cert, suposo que després m'ho donaran, ells van tenir un accident en la furgoneta.
0: Sí?
1: Jo xerro molt, no sé si ho han de...
0: No, m'encanta, tio. Això no té límit, tio. Estarem aquí fins que tu...
1: La furgoneta van tenir un accident. Nosaltres vinguem de... Bueno, demanaven a tots els ciutadans que ells manaven la furgoneta i nosaltres anàvem en cotxe. De fet, jo no tenia ni carnet, encara no me l'havia tret, i venia el Toto, mos feia de xòfer, i el primer any, amb en Joan Camps mos duia a Mercadal,
0: vale,
1: per sonar, i en Pere m'anava una furgoneta que nosaltres li dèiem el Dragón Verde, això et censura, i allà hi fotien tots els trastos també, amb el Dragón Verde.
0: El Dragón Verde.
1: Que anava 20, no corríem aquí, però, bueno, gràcies.
0: Sí, bueno.
1: I ell i en Joan Cans, que m'anava a taxi, mos duen en Toló i jo, i en,
0: vale,
1: i en
0: vale.
1: Felipe, cap a Mercadal, i en Pere m'anava a la furgoneta. Jo anava amb en Pere, bueno, anàvem així. Es van anar en Cubala, també, amb en Pere, en Toni.
0: Sí, sí.
1: I això era a nivell furgonetes, que dius. I aquí, després, van tenir ells l'accident. I els trastos van quedar un poc ferits, perquè l'accident va ser un poc...
0: Sempre...
1: Ells no van fer res, gràcies a Déu.
0: Bueno, pues mira, bé,
1: però van tornar a partir, i en l'Iron Open ens va dir que se retirava a final d'estiu, ell se volia retirar, perquè després hi havia moltes magudes amb els grups, de Ciutadella i això. Nosaltres érem més estar, però aquests hi havia moltes magudes.
0: Què vols dir que hi havia moltes magudes?
1: Magudes me refereix que acabaven, duraven un any i ja...
0: Preparaven i no sé què...
1: Això n'hi havia molt, d'això.
0: Vale.
1: Jo ara no ho conec gaire, però ja veig grups...
0: Ja, de tot. tot.
1: Veig, bé, ja.
0: Allà de tot,
1: jo ara estic un poquet a la vegada... Som estables, més o menys, sempre.
0: Sí, joder, si som estables.
1: Però aquella època no, quan van començar.
0: Ja.
1: No tant. I aquell mos diu que se'n va, i agafam, després hi havia Samurada, mm-hmm. i en Rodri, era bateria,
0: sí.
1: Ells li diuen, i diu que sí.
0: Vale.
1: Que vinc al final de temporada, també, que ells tenien també... No,
0: coses que sí, que
1: cada casa. Després hi va afegir, que hi ha xerrat aquesta setmana amb en Rodri,
0: mira,
1: perquè no està a Menorca, i hi va afegir en Pérez de guitarra. Per tant, van ser sis.
0: En Pere Marí.
1: No, en Pérez. En Pérez, un ciutadellanc.
0: Vale, sí.
1: No, en Pérez és un ciutadellanc. Pere Marí també ha sonat també en altres. A la primera cinta va gravar un parell de sol, hi ha un solo de guitarra.
0: Sí? Sí, ho he vist. Sí.
1: I el va fer ell. No, en Pérez. Però allò només va durar sis mesos d'hivern.
0: Vale.
1: Però nosaltres tocàvem a mitjorn i van d'un magnetofon de pistes.
0: Uh-huh.
1: I van gravar a prop de dues hores. Jo d'allò no em havia sabut res més. Però ara fa poc...
0: Hola.
1: He sabut...
0: Hola.
1: M'han dit que en trec 4 o 5 cançons, perquè ahir me van cridar i són coses... Bé, jo no sé quan sortirà, però me van cridar ahir.
0: Això sortirà...
1: Bueno, quan vengui.
0: És la setmana que ve.
1: Bé, aquests dies...
0: El de novembre.
1: Havien tingut entrevistes amb en Rodri, que havia vingut, ho va dur... I me sembla que ara ho han pogut treure amb en Miquel Àngel de la Copa, s'ho han mirat amb en Damià Febrer,
0: vale.
1: I en 3-4-5 cançons bé, i ara volen borrar una pista, perquè hi ha una pista de cosa que es veu que van gravar, com que sols en pistes,
0: ja.
1: Cosa que no és de la música, però si lleven allò, sembla que queda bé.
0: Vale.
1: Això serà un record gros, perquè això és, això és del 77.
0: Uau.
1: Gravat en el casino, de mitjorn.
0: En el casino de mitjorn.
1: De mitjorn. Un ball d'un cavespre, un diumenge cavespre.
0: Ostres, tu.
1: Ells duren 6 mesos, acabam en els carnavals de Ciutadella,
0: sí.
1: El 17 de gener, i torna a venir en l'Iron,
0: vale.
1: En Joan, de bateria, tornant a quedar els mateixos.
0: Ok.
1: No sé, després allò va durar un any o dos més.
0: Sí, sempre seguiu fent de sols, els estiu i verbenes i coses.
1: Verbenes, pitos i flautes.
0: Ja es fan festes de por, de verbenes, sí, i tot el rotllo, que festes s'hi haurien de fer, però...
1: Ah, nosaltres l'any 77 i 78
0: sí.
1: Fèiem les festes de Mo, Llumassanes i Sant Climent. Dos anys seguits.
0: El tripleta. Sí,
1: dos anys seguits. I a Mo tocàvem a l'Esplanada.
0: A l'Esplanada? Uau!
1: Allà enmig.
0: Vale.
1: Però,
0: ostres!
1: Però, Pere, veuràs, hi ha una anècdota bona. No, una anècdota. Hi havia fotint un escenari xulo,
0: sí.
1: I feien dur grups folclòrics.
0: Vale.
1: D'aquests que són d'Aragón, sí. I pues, d'aquests i
0: allò.
1: I clar, aquestes festes acabaven molt pres després, eh?
0: Clar, no, és que són diferents.
1: I nosaltres havíem de tocar a les 9, a les 9 i mitja, i nosaltres anàvem muntant allà.
0: Un dissabte de festes, per
1: exemple? No, un diumenge.
0: Un diumenge, vale.
1: Muntant, jo crec que era un diumenge. Ara no t'ho puc assegurar, perquè no t'ho
0: puc. Bueno,
1: podria ser el dissabte, sí. Podria ser. Però no ho sé. Però sí que me'n recordo el que va passar. I allà l'actuació d'aquesta gent i allò, nosaltres, clar, érem per allà i a les 12 havien d'acabar i que es van acabar a les 12 menys quart.
0: Qui és? Folclòrics?
1: Vale. I nosaltres anem allà i començàvem, sí. A fer l'actuació venen dos assajos o dos municipals a les 12, xistolots, això s'ha d'acabar. Tres cançons van sonar.
0: I van pagar.
1: Sí, no. Altres.
0: Fantàstic.
1: Van fer aturar.
0: Ja s'aclariran. Hòstia, que bona.
1: I no podien fer res més.
0: Que bona.
1: I això ho van fer dos anys seguits. Llumassanes. Va ser la primera vegada que nosaltres van anar a Llumassanes.
0: Llumassanes.
1: Sant Climent. Sant Climent hi han anat... De fet,
0: Sant Climent,
1: hem estat els pregoners.
0: Sí.
1: Però ha estat un poble que hi ha anat moltíssim, quasi cada any.
0: Sí, no?
1: Molts, però a Sant Climent...
0: Allà anàvem divendres, sempre, no?
1: No, a Sant Climent, ara feim els diumenges. Cada vegada antes feim altres dies.
0: Vale.
1: Ara, de fet, nosaltres ara quasi sempre són els diumenges.
0: Els diumenges, sí.
1: Hi ha tranquil·litat, no volem fer dissabtes, eh?
0: No, dissabtes
1: tenim clar.
0: Els altres, sí.
1: No, ho tenim clar. Ja fa molts anys. Però... Vull dir, Sant Climent és una banda on han anat moltíssim, i a Llumassanes també. I a Llumassanes, aquest any, com que nosaltres tocàvem hotel, i hotel no ho podies deixar, no? Hotel era molt sagrat.
0: Hotel no, clar.
1: I eres dissabte, me'n record.
0: Ja.
1: I vam fer dos grupos.
0: Ah, sí?
1: Ho vam esmitjar. Sí, van agafar un parell de ciutadellans, un bateria i no sé qui més, i dos o tres van tocar a l'hotel i dos o tres se'n van anar allà, o quatre. Hosta. I quan van acabar els dos l'hotel...
0: Té una franquícia d'huracans, com un McDonald's.
1: Quan van acabar l'hotel, furgonetes...
0: Vale, vale, vale.
1: Llumosanes.
0: Ostres,
1: però que bona. Jo vaig tocant els dos puestos.
0: Vale, vale.
1: En Pere també va cantar els dos puestos. El bateria en l'Iron també va tocar en altres, en Tolo també, i per acabar vam agafar un baixista... I un bateria i van anar allà amb
0: vale, vale, teniu un poc de...
1: van fer el rotllo aquest,
0: que bona.
1: Un any, i això era el 70, això va ser 77-78, aquests dos anys, 77-78 devia ser.
0: Que guai.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de les costums que més mos ha identificat, i més a qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, la costum de que han tingut a Menorca d'enclats a les cases, d'emblanquinar, d'emblancar les cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.